0: RAC Matí, amb Rosa Díaz.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes de nou a la sintonia del 107.2 de la FM a través de RAC 107, si us acabo d'incorporar en aquests moments del matí. Són les 8 en punt. Si ja fa estoneta que esteu amb nosaltres, gràcies per continuar, per seguir junts, caminarà cap a les 9 del matí d'aquesta jornada de dijous d'aquest 10 de setembre de 2026. En aquests moments, i als exteriors dels nostres estudis, de moment el sol llueix a Parets del Vallès i fa que les temperatures enfilin una miqueta. Temperatures amb graus de diferència importants amb respecte ahir a aquesta mateixa hora, que teníem 10 graus més, almenys durant la primera horeta de RAC Matí. A les 8 del matí sobrepassàvem els 23 graus i hores d'ara el nostre termòmetre ens està marcant ja 13 graus i mig, camí cap als 14 graus, la humitat al 85% i la pressió atmosfèrica 1.001 hectopascals. D'aquesta manera és com comencem una nova horeta a RAC Matí i a partir d'ara incorporem, a més de tota la bona selecció musical, també la informació puntual i en directe a través de RAC 107. Molt bon dia.
0: Al matí, a RAC 107.

0: Avui és dijous, és 10 de setembre de 2026. Hem de dir que avui el sol ha sortit a les 7 hores 27 minuts. Es pondrà a les 20 hores i 9 minuts. Felicitem les persones que avui celebrin el seu santoral. Avui és Sant Jacint, Sant Salvi i Sant Tor. Felicitats! I en quant a aquells apunts interessants, aquella saviesa popular que recull la nostra agenda sàvia, ens ve a parlar de coses curioses i interessants, com la que fa referència, per exemple, a Nefertiti, que diu l'agenda que va ser la primer influencer. Nefertiti era famosa per la seva bellesa i la seva influència política. Casada amb Akhenaton, va regnar al segle XIV abans de Crist. És considerada com una pionera en el món de la influència. Vestia llargues túniques de preciós lli, es pintava els llavis de vermell i es feia la ratlla negra als ulls. L'any 1923, el seu bust de pedra i de guix va ser exposat a Berlín, on es pot veure encara avui dia, amb l'alta corona cilíndrica. Comença el furor per l'egiptologia. Doncs sí, ni més ni menys, la primera influencer. Si ens anem enrere, Nefertiti, sens dubte. L'agenda també ens recorda que una ració de maduixes aporta vitamina C per a tot el dia. Important, menjar fruita alta en vitamina C. Encara tenim més cosetes per compartir d'aquesta agenda, com ens fa una recomanació per poder fer un molt bon refresc. Preparant un got, per exemple, d'una infusió d'herbes al vostre gust, ja sigui farigola, camamilla i una mica de fonoll, que és una bona barreja, una barreja ideal, per exemple, però poden ser mil i una barreges que us agradin, i afegiu-li el suc de mitja llimona i una cullerada de mel. Barregeu-lo tot bé i deixeu-lo refredar. Aboqueu la infusió en una ampolla de litre i acabeu d'omplir amb aigua. Si la teniu a la nevera, tindreu un refresc boníssim i saludable durant el dia. Si volem preservar un cultiu de l'atac dels cargols, podem fer una franja de cendra al voltant de les plantes. És una bona solució. I sense fer malbé també els cargols. També necessaris en aquesta cadena. I acabem amb aquella frase que diu: el sol d'agost fa oli i fa most. I n'ha fet. I molt. Ja veurem la collita. Apunts interessants, aquesta saviesa popular que recull la nostra agenda i que nosaltres repassem i compartim, com sempre, a diari aquí, a Rap Matí, per seguir molt bé el dia.
1: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació. Més directa a Rap 107 FM.

0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous, a hores d'ara amb tres avaries actives. Tenim un autocar avariat a la C32 de l'altura de l'Illa, que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació. La segona ha estat a la AP7 a l'altura de Salt, on també es talla un carril en sentit sud. Per altra banda, la tercera avaria està fa uns minuts a la C58 d'entrada a Barcelona, al nus de la Trinitat, que també talla un carril i deixa un quilòmetre de cues. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions habituals, sobretot al vessant Vallès. Tenim cues arreu de la C58 ja amb cues, en aquest cas intenses, des de Terrassa en direcció a Barcelona fins al nus de la Trinitat. La AP7 també circula amb retencions, el punt de Montornès del Vallès i també entre Mollet, Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, tot plegat en direcció Tarragona. A la C17 encara queden un quilòmetre i mig de retencions intenses, també en direcció Barcelona, al punt de Parets del Vallès. I per la C59, doncs també hi ha retencions de fins a 2 quilòmetres en direcció a la capital catalana des de Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Els matins a RAC 107 FM, amb Rosa Díaz.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1. Els titulars de la premsa del dia.
1: Repassem els temes importants que ocupen portada a la premsa catalana aquesta jornada de dijous, aquest 10 de setembre de 2026. Comencem repassant elpaís.com, que obre avui la seva portada parlant de l'anatomia de la desclassificació. Els 40 documents que revelen les claus i les tensions de la crisi a Ceuta. Els informes intercanviats per 30 organismes diferents descriuen un intrincat creuament de dades prèvies sobre les entrades irregulars a la ciutat i la constant reclamació de recursos davant un possible efecte trucada. És un dels temes importants en aquesta primera plana, però en aquesta línia també parlem de que el govern intenta tancar la guerra de versions després de la desclassificació dels informes previs a l'assaltament. El Partit Popular porta avui al Congrés el seu pla davant la crisi. Intercanvi de WhatsApps i una nota a la intel·ligència marroquina. Els tres avisos del CNI sobre Ceuta. Els informes desclassificats apunten la tesi de la policia sobre la passivitat de la gendarmeria marroquina. Més temes d'aquesta portada. Parlem de la jutge que ordena rastrejar les despeses i les trucades de Jonathan Andic en el seu viatge a l'Equador. El primogènit d'Isaac Andic, amo de la Mango, investigat per homicidi, sosté que li van furtar el telèfon mòbil a Quito. Donald Trump promet un bonus de $5,000 als americans si els republicans guanyen les legislatives. Vull que feu veure que em presento a aquestes eleccions, demana el president dels Estats Units en el seu primer míting de la convenció de Dallas. Els saragüis reben la llei de nacionalitat com una reparació històrica amb reconeixement dels drets. El Marroc observa amb recel l'avançament d'una legislació espanyola que pot concedir identitat pròpia als ciutadans del Sàhara Occidental. El govern s'obre a suavitzar les exigències als centres de dades si no disparen el rebut de la llum. L'executiu no descarta canvis sobre la nova regulació, però buscarà que els data centers no portin un increment en el rebut. L'educació pública aconsegueix millors resultats que la privada en l'informe PISA quan s'igualen les condicions socials. L'avaluació mostra que l'avantatge inicial de la privada s'inverteix quan es descompta la distorsió generada pel nivell social. Els problemes de disciplina a les aules s'enquisten a Espanya i augmenta l'assetjament escolar. Parlem del Partit Popular i Vox, que es disputen el rèdit polític del nou front del govern per la llei dels nens. El partit d'Abascal veu patètic que els populars, en aquest cas, s'emportin el mèrit de la decisió judicial perquè va ser Vox qui va recórrer davant els tribunals. En l'àmbit internacional, avui també parlem del suport militar de Rússia i Argèlia que blinda els regiments antioccidentals del Sahel. Uns 2.500 mercenaris i soldats sota el comandament de Moscou operen a Níger, Mali i Burkina Faso. La policia britànica investiga un altre cas de corrupció que fa, en aquest cas, cercar la ultradretista Farage. Una feina periodística va encoberta, revela presumptes donacions il·legals al seu partit, Reform UK. La dona de Maduro demana passar arrestament domiciliari per raons de salut. En Economia i del País parlem avui del govern que s'obre a suavitzar les exigències als centres de dades si no disparen el rebut de la llum. L'executiu no descarta canvis sobre la nova regulació, però buscarà que, com dèiem abans, els data centers no portin un increment en el rebut. La era de Marta Ortega al front d'Inditex. Quasi 1.000 botigues menys i un 66% més de beneficis. Els treballadors d'Airbus posen en pausa la vaga, però persisteix la desconfiança. Anirem a votar sense conèixer els detalls de l'acord, diuen. Deixem el País. El Punt avui obre portada parlant de Parlon, que desvincula la dimissió de Trapero amb les discrepàncies que han tingut. Trapero, que dimiteix com a director general de la policia i el substituirà el seu número 2, el ballassà Ferran López. L'oposició veu el govern a la deriva i en crisi després de la dimissió de Trapero. Altres temes del dia: convoquen una vaga indefinida de metges a partir de l'octubre per tombar la reforma de l'Estatut Marc. Parlem d'Albiol, que vol expropiar Sant Jeroni i convertir-lo en un recinte temàtic del descobriment d'Amèrica. Un enginyer d'Antròpic dimiteix i assegura que la intel·ligència artificial pot matar-nos a tots abans que arribi el 2030. El Partit Popular acusa Sánchez de mentir a la cara als espanyols i el fa responsable de la invasió a Ceuta. Illa celebra els 50 anys de la Diada de Sant Boi, però avisa de la fragilitat de la democràcia. Els afectats de l'esvoranc del Putxet també demandaran l'Ajuntament de Barcelona. Parlem també d'un informe de la Guàrdia Civil que considerava poc probable que el Marroc hagués consentit el pas. Mediapro es dirà Imagina a partir del 2027 com a indicatiu que el grup inicia una nova etapa. I Brussel·les, que aporta a Espanya més de 114 milions d'euros en ajudes per gestionar la crisi de Ceuta. Per últim, del Punt avui, en parlem de l'ecosistema audiovisual català que busca el seu espai. Encara que el País no té la seu de cap de les grans cadenes estatals de televisió, existeix un prometedor clúster audiovisual que s'obre camí. Amb la productora Mediapro com a líder indiscutible, hi ha un eixam de firmes locals que entre totes generen prop de 45.000 llocs de treball. La Vanguardia i els seus titulars han de portada aquest dijous obre parlant del desafiament migratori. El CNI va avisar de crides massives a les xarxes per creuar a Ceuta, però sense calibrar la gravetat. Policia i Guàrdia Civil que xoquen pel paper del Marroc en el creuament massiu.

0: republicans guanyen la midterm. Parlem d'automoció. SEAT fia el seu futur a aconseguir una segona línia de vehicles elèctrics a Martorell. També es parla de macroeconomia. L'Aragó desplaça a Catalunya entre les regions més dinàmiques d'Europa. 25 anys de l'atemptat de les Torres Bessones, Nova York. La ferida de l'11S que segueix oberta. La islamofòbia segueix viva a la ciutat, com ho prova la campanya que persegueix que Mandani no acudeixi a la commemoració de l'aniversari. La dècada que va canviar el món al final de la Guerra Freda, el 11S. En l'àmbit esportiu parlem de futbol, del Barça, del partit d'ahir, Barça 5, Feyenoord 1, el Barça que també comença golejant a la Champions. En l'àmbit educatiu, retrocés educatiu, precisament les universitats asseguren que no baixaran el nivell per la caiguda en l'informe PISA. També es parla avui de mobilitat, trànsit, estudia imposar el model neerlandès de peatge sense barreres i tarifa modulable. Acabem fent un cop d'ull als titulars del Periódico de Catalunya, el CNI, que ja va avisar, com dèiem, Interior i el Marroc del risc d'assalt a Ceuta un dia abans. Fons de la Moncloa insisteixen que des del servei secret no van alertar mai d'una arribada massiva. Funcionaris d'intel·ligència van advertir d'un risc creixent d'una entrada per via marítima. La Guàrdia Civil va informar l'exèrcit de la passivitat marroquina. La Guàrdia Civil va recomanar reforçar la vigilància marítima. Altres temes del dia, Brussel·les proposa limitar a 5 anys les restriccions al lloguer de curta durada. Trapero deixa els Mossos després de mesos de discrepàncies amb Parlon. PISA alerta del retrocés del suport familiar als joves. Parlem del viol que expropia Sant Jeroni de la Murtra per fer-lo Museu del Descobriment. Com dèiem, el viol expropia Sant Jeroni de la Murtra. Per últim, del Periódico de Catalunya es parla avui d'Amazon, que confia totes les seves comunicacions a Espanya a Vodafone. O Apple, que comença a l'era Ternus amb el llançament del iPhone 18 Pro i el Duo. Són els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dijous, aquest 10 de setembre de 2026. 18 minutets són els que ens separen de les 9 del matí.
1: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí.

0: Tot el que busques ho trobes a Rap Matí. Música, informació, la millor companyia. Cada dia de 8 a 1 a Rap 107 FM. Els dilluns i divendres, els titulars de la premsa de la comarca.
1: Com tots els principis i finals de setmana, fem un repàs de la premsa comarcal. Avui no és divendres, però el ser demà festiu, demà 11 de setembre, Dia de Catalunya, s'avança la publicació del bisemanari El 9-9 aquest dijous, al periòdic independent del Vallès Oriental, i repassem els titulars de portada que es queden a la nostra comarca. Obre aquesta primera plana parlant del bisbat que assegura l'obertura del santuari de Puiggraciós amb un laic. Una veïna de la Garriga s'instal·la a viure al temple i garantirà l'atenció als fidels i als passavolants. El rector de l'Ametlla assumeix la gestió del santuari, on s'hi continuarà fent missa setmanal. És un dels temes importants que ocupa aquesta portada del nou a la part central. Parlem de l'inici de curs, un curs que arrenca a l'aula i al carrer. El primer dia de classe queda marcat per les mobilitzacions dels docents, però també hi va haver centres que van funcionar amb total normalitat. El curs va arrencar d'una manera mai vista els darrers anys, amb una vaga. El seguiment de la mobilització va ser del 15% segons Educació i del 20% segons l'USTEC. Hi va haver centres, però, on l'activitat va ser normal des d'un primer dia. Acompanyant aquesta informació es pot veure la imatge o dues imatges en concret que parlen i mostren de les classes amb normalitat, compartides, en aquest cas, amb les manifestacions dels docents a Granollers. Com a més breus d'aquesta portada, parlem de la Diada de Sant Boi del 1976. L'11 de setembre de 1976, Sant Boi va acollir la primera manifestació catalanista, mesos després de la mort d'en Franco. El 9-9 recull el record de Vallesans, que hi van ser. I també parlem de Nova York. Ara fa 25 anys. També el nou parla amb tres vallesans que van ser testimonis directes de l'atac terrorista que ara fa un quart de segle va fer caure les torres del World Trade Center a Nova York. D'altra banda, parlem dels problemes del català que reactiven les mobilitzacions de la Diada. I acabem parlant de Segalers, que compra una empresa a Sevilla amb una flota de 56 autocars. Són els temes importants que ocupen portada a la premsa de la nostra comarca, el bisemanari El 9-9, que com tots els principis i finals de setmana, repassem aquí a Rap Matí.
0: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació més directa a Rap 107 FM.

0: Informació de bon matí al despertador. A les 8 del matí amb Rosa Díaz.
1: El temps a RAC 107.
2: És el moment de fer un cop d'ull al temps, un avanç a la previsió meteorològica. Sembla que de moment la calor estarà a ratlla, amb cel clar i temperatura normalitzada durant encara uns quants dies. Avui la temperatura màxima no superarà els 25-26 graus gairebé enlloc. Tot apunta que els xàfecs ja són història. La previsió del temps per avui dijous anuncia aquest predomini del sol, tot i alguns núvols prims, i calor moderada sense excessos. Ambient molt agradable de bon matí, calor moderada al migdia, amb mínimes de menys de 20 graus, tant a la costa com a la zona prelitoral. Predomini del sol bona part del dia, sobretot al matí, tarda amb alguns núvols prims. Calor molt moderada, màximes de poc més de 25 graus arreu. Si mirem una miqueta més enllà, sense gaire calor durant uns quants dies, la temperatura màxima tendirà a recuperar-se progressivament els pròxims dies. Malgrat això, no s'espera que faci gaire calor. Les màximes es mouran entre els 28 i els 30 graus de cara al cap de setmana, amb nits agradables de força bon dormir en conjunt. Un cop d'ull al temps, un avanç a la previsió meteorològica, i en aquests moments, als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre s'enfila ja fins als 17 graus i mig, podríem dir ja 18 graus, la humitat al 88% i la pressió atmosfèrica amb 1.001 hectopascals. Són 2 minutets i mig els que ens separen de les 9 del matí. Continues amb nosaltres, gràcies per seguir a través del 107.2 de la FM, a través de RAC 107. Molt bon dia.
1: RAC Matí. Desperta't amb nosaltres. Aquest...

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1.
1: RAC 107. Notícies.
2: Parets del Vallès en recuperarà aquest pròxim Nadal 2026, a l'escenari del Teatre Can Rajoler, la representació de l'obra Els Pastorets. La iniciativa titulada Els Pastorets de Parets ha sorgit de la mà de l'Ajuntament de Parets i de la dramaturga paretana Caral Riera, que, engrescada per uns veïns del municipi, ha adaptat el text original de la versió d'en Josep Maria Folch i Torres i ha iniciat els assajos amb els actors i les actrius que sortiran a escena, tots ells i elles aficionats al teatre. L'objectiu és estrenar-la pels vols de Nadal, el dia 19 de desembre i fer un segon passi el dia 20. Fa més de 5 anys que Parets del Vallès no acull la representació dels Pastorets quan la companyia La Roda Produccions s'encarregava amb la participació de l'entitat Rialles Parets i la col·laboració activa del públic i dels socis més joves. En aquest macroprojecte participaran una cinquantena d'actrius i actors i comptarà amb entitats del nostre municipi que hi participaran, diables, gitanes o manyacs, per exemple, com ens explicava la dramaturga paretana Caral Riera.
3: El número, el detall exacte de persones, no el sé. Si més de 50 persones, segur que hi haurà a la representació. I estem assajant ja cada dimarts. Hi ha un número d'actors, que són els personatges que tenen paper, que en raonen bastant, i llavors els més secundaris que van venint als assajos, que ja estem una mica deixant l'estructura feta. L'objectiu seria que a finals de mes de juny l'estructura de l'obra ja estigués més o menys muntada i llavors d'octubre a novembre i fins al dia de la representació doncs ja assajar, polir, deixar l'obra ben tancada i anar afegint setmana a setmana doncs, les diferents entitats que participen. Per exemple, les patinadores són els àngels i entren patinant i acompanyant a Sant Miquel i a l'Arcàngel Gabriel. Els diables pues, acompanyen a Satanàs i a Lucifer. I llavors hi ha tot un seguici de pastors i pastores de totes les edats. I les gitanes i els manyacs, doncs, en principi, apareixen en moments de l'obra de celebració, quan es casen de Sant Josep i la Verge Maria i cap al final. Sí que, bueno, és un espectacle bastant mastodòntic i esperem que surti bé.
2: Aquest 2026 marca el retorn a l'escenari del Teatre Can Rajoler, l'obra catalana per excel·lència dels Nadals als Pastorets. La dramaturga de Parets, Caral Riera, està al capdavant d'aquest projecte amb la novetat d'incloure la presència d'entitats paretanes en la representació. Ella ha estat l'encarregada, com dèiem, d'arranjar el text d'en Folch i Torres, actualitzant algunes expressions i reduint la durada de l'obra, ja que en l'original sobrepassa les 3 hores. Tanmateix, el text de Riera manté les principals escenes i el vocabulari ric en expressions populars. Els assajos ja van començar fa setmanes al Casal de Canoms, tots els dimarts. Fins l'estiu s'ha estat assajant el test amb els actors i les actrius amateurs que en prendran part. A partir d'ara s'aniran incorporant als assaigs les diverses entitats del municipi que s'han adherit en aquest projecte. En total sortiran a l'escenari més de 50 persones. Les entitats que hi participaran són l'Associació Fotogràfica Parets, la Colla del Ball de Gitanes Parets, l'Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, l'Agrupació Passebrista, el CAMP, el Club d'Activitats de Muntanya, el Club Patí Parets, l'Escola Municipal de Música, la Colla Castellera Els Manyacs de Parets, la Colla de Gegants Bestiari i Grallers i els Diables. La presència de les entitats serà fonamental i complementarà la interpretació del test. Així doncs, com a exemples i com escoltàvem, les patinadores del Club Patí Parets representaran els àngels que acompanyen a Sant Miquel i a l'Arcàngel Gabriel, alhora que Diables Parets acompanyaran, com és lògic, en Lucifer. A més, les colles de manyacs i del Ball de Gitanes apareixeran a escena en moments de celebració, fent de l'obra una gran festa de la cultura popular amb arrels paretanes. La versió adaptada de Caral Riera inclou també un cor musical en directe, que serà dirigit pel director de l'Escola Municipal de Música de Parets, en Jordi Azagra. L'estrena de l'obra Els Pastorets de Parets serà el dia 19 de desembre, primer passe, i l'endemà, el dia 20, serà un segon passe. La representació és bastant estesa arreu de Catalunya, dels Pastorets, i és una de les representacions teatrals més tradicionals. Una obra que explica l'experiència de dos pastors, en Lluquet i en Rovelló, que la nit del 25 de desembre reviuen el naixement de Jesús a Betlem i l'enfrontament entre els àngels i els dimonis amb humor, però també amb sorna i molta tendresa. Els primers textos on apareix aquesta història daten del segle XV i des de llavors s'han escrit infinitat de versions. Malgrat tot, la versió dels pastorets o l'adveniment de l'infant Jesús, d'en Josep Maria Folch i Torres, de l'any 1916, és la més coneguda i adaptada actualment. Recordem que a Parets fins l'any 2019 es feia la representació de l'obra Pastorets cap a Parets, a càrrec de la companyia Riaiera de Joves Paretans, dirigits per la Montse Miralles, actriu fundadora de la companyia Dream Theatre. Ara aquest 2026, i molt probablement els dies 19 i 20 de desembre, com us avançàvem, i al Teatre Can Rajoler podrem veure l'obra Els Pastorets a Parets, una proposta de l'Ajuntament i de la dramaturga paretana Caral Riera, que ha adaptat aquest text d'en Folch i Torres amb el títol Els Pastorets a Parets, incloent-hi la presència d'entitats col·laboradores i més de 50 persones en escena per estrenar-lo coincidint amb les festes de Nadal de Parets del Vallès.
1: RAC 107, notícies.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAC Matí.

Time, love, joy, I need space, love, I need

girl. No, her name is Candy. Real cute. I gotta go. See ya.

0: rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal amb qualsevol dels nostres rentats. A Llevant Park oferim rentat exterior, neteja de llantes i assecat, rentat interior amb aspirat, neteja de vidres i de plàstics, productes virucides i neteja de tapisseries. Reserva la teva cita trucant al 93-562-0699, horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. Cuida el teu cotxe a Llevant Park, al carrer Tenes número 1 de Parets o Vallès. T'hi esperem!
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
6: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
7: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93-573-8888.
9: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regal les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.
10: Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès, voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.
11: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Si sembla violència masclista...
13: Tu, per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
12: És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900-900-120. En cas d'emergència, al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Hola, te'n recordes? Ara farà un any que em vas agafar el telèfon. Ho donava tot per perdut. Volia deixar de patir i va ser l'única persona que em va saber ajudar. Gràcies, perquè la teva ajuda va evitar que acabés amb la meva vida. I tot i que no sé el teu nom, mai oblidaré el teu número.
15: Si tens pensaments suïcides o coneixes algú en situació de risc, truca al telèfon d'atenció sanitària 061 Salut Respon. El suïcidi s'evita parlant-ne. Triu la vida.
16: Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
17: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
0: Informa-te'n a l'Oficina de Català de Parets, al telèfon 93-573-9805 o a parets@cpnl.cat.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAP 107 corresponent aquest dijous, aquest 10 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Obrim el nostre informatiu avui parlant de les millores que amb les que comptarà a partir d'ara, a partir de finals d'aquest mes de setembre. Millores a la línia del bus, a la línia E26, després de diferents reivindicacions els últims mesos per part del consistori, també lògicament dels ciutadans que fan servir aquesta línia express que connecta Parets, Mollet i Barcelona. És un dels temes amb el que obrim l'informatiu. En tenim d'altres que tot seguit hi hem format de titulars, us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: S'acosta la Diada de Catalunya l'11 de setembre. Repassarem els actes dins l'agenda d'aquesta diada. També en parlarem de la nostra emissora. Doncs demà, RAP 107 Ràdio Parets compleix 46 anys d'edat i farem un petit recordatori a aquell primer programa, a la primera emissió, quan sortia per primera vegada l'any 1980. També parlarem de, en aquest cas, l'art i la cultura de Parets del Vallès. Parlarem d'aquest sector per estar al dia de tot el que succeeix a casa nostra. Parets ha estrenat ara fa unes setmanes una pàgina web per mostrar els seus atractius en l'àmbit turístic i també impulsar el comerç local. També serà un altre dels temes que tractarem al llarg d'aquest temps d'informació. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada que avui ens fa una pregunta. Sabeu d'on ve l'expressió anar a la quinta forca? Doncs si no ho sabeu, la coneixerem a la part final del nostre informatiu com a punt del dia, com la curiositat de la jornada i després ja tota l'actualitat esportiva d'aquest dijous. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAP 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Les reivindicacions dels últims mesos per part dels usuaris i de l'Ajuntament de Parets del Vallès per a una millora en el transport públic que transcorre per la via s'han materialitzat en l'anunci de la Generalitat de Catalunya d'una millora en la línia del bus express, la línia E26, que entrarà en vigor a partir d'aquest pròxim 21 de setembre. La línia express que connecta Parets, Mollet i Barcelona incorporarà un nou autobús, la qual cosa permetrà oferir 17 combois per sentit cada dia. D'aquesta manera es reduirà el temps d'espera dels usuaris. La línia d'autobús E26 presta servei de dilluns a divendres els dies feiners durant tot l'any i es preveu que el servei s'electrifiqui al llarg del pròxim 2027. Hem parlat amb el regidor de mobilitat a l'Ajuntament de Parets, en Didac Cayuela, i es mostrava satisfet davant d'aquesta novetat i demanava també, a més, amb més millores per al transport públic de Parets.
2: Estem contents amb aquesta millora de l'E26, la veritat. És una qüestió que portem reivindicant des de l'Ajuntament des de que va començar aquest servei. Fa poc vam tenir una reunió amb la senyora Susi López López, que és la directora general de Transports i Mobilitat de Catalunya de la Generalitat, i precisament li vam plantejar això, entre altres coses, no? Però sobretot pensant com ha afectat la mobilitat de Parets doncs a l'aturada de la R3 per les obres del desdoblament i de la nova estació. I és cert que redueix el temps d'espera i és una bona notícia, però també és cert que nosaltres seguirem insistint perquè encara creiem que hi ha marge de millora en les freqüències de la nostra línia. I ho seguirem plantejant al departament fins que arribem a un servei que és el que nosaltres creiem que Parets es mereix.
1: Com escoltàvem en veu del regidor, la darrera reunió amb la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Susi López, l'equip de govern va traslladar novament aquesta petició juntament amb altres millores necessàries per al transport públic a Parets, especialment rellevants des de l'aturada de la R3 de Rodalies pel desdoblament de la línia i les obres de la nova estació. Aquesta actuació forma part del segon pla de xoc del bus interurbà del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, que té l'objectiu de reforçar la xarxa de busos entre municipis, adaptant-se a les necessitats de mobilitat de la ciutadania. S'han prioritzat un total de 13 línies interurbanes que acumulen una gran demanda, ja que en la majoria dels casos connecten a centres educatius, centres sanitaris i equipaments de referència. El pla suposarà una inversió total anual de 21 milions i mig d'euros. La reivindicació de l'Ajuntament de Parets de millores en el transport públic aconsegueix l'augment de la freqüència del pas del bus E26 a partir del pròxim 21 de setembre. El servei oferirà més viatges cada dia, un total de 17 viatges per sentit de la circulació.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: La nostra emissora RAP 107 a la Ràdio Municipal de Parets del Vallès celebra aquest 2026 el seu 46è aniversari. L'efemèride serà aquest divendres 11 de setembre. La ràdio paretana va néixer un 11 de setembre de l'any 1980, en plena transició política, fruit d'una colla de joves inquiets pel món de la comunicació. RAP 107 en Ràdio Parets és una ràdio pública amb identitat pròpia, amb vocació de servei a la comunitat. Treballa amb l'objectiu d'oferir una comunicació ràpida de tot allò que esdevé al nostre municipi i també una eina d'expressió col·lectiva. La seva entrada en funcionament ara fa 46 anys la situen com la desena emissora més antiga de Catalunya i la segona de la nostra comarca del Vallès Oriental després de Cardedeu. Per altra banda, la ràdio és present a les xarxes socials. Es podeu trobar a Facebook, a Instagram, TikTok i X. A més, també podeu sentir en directe i en podcast digitalment els nostres programes a través de la nostra web www.rap107.fm. La nostra emissora municipal fa avui un salt en el temps per traslladar-nos a aquell 11 de setembre del 1980 per bufar les espelmes del nostre 46è aniversari. A motiu d'aquesta fita, la ràdio local, la nostra emissora, commemora gairebé mig segle de comunicació de proximitat, mantenint intacte l'esperit d'aquell grup de joves entusiastes, com deien, que en plena transició van decidir obrir els micròfons al poble. Volem fer-nos ressò d'algun fragment d'aquell primer programa. La història de la ràdio va començar oficialment l'11 de setembre del 1980, en una jornada marcada per la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Les ones paretanes es van activar per primera vegada per oferir una retransmissió històrica. Començarem escoltant un fragment del discurs del que aleshores era l'alcaldessa de Parets del Vallès, Rosa Martí. Demanem disculpes per la qualitat del so d'aquestes reproduccions. Recordem que estan enregistrades en format cinta de casset i reboxa, formats d'àudio que es feien servir als anys 80.
3: A 2:45 en punt de la tarda, iniciem el programa especial d'inauguració. I ho fem amb la salutació oficial de l'Ajuntament de Parets. Us parla Rosa Martí, alcalde de Parets.
4: Em plau de fer-vos arribar des de Ràdio Parets la més cordial salutació, tant en nom propi com en nom de la corporació, per dues raons primordials. El fer-ho en data 11 de setembre, que per a tot el poble de Catalunya té un alt significat històric, i per estrenar avui un nou mitjà de comunicació entre els paretans que esperem tingui una llarga trajectòria i assumeixi la màxima participació popular. L'interès que ens ha conduït a fer possible aquest mitjà de comunicació en el nostre poble és variat. Considerem que estem vivint en aquests moments un ressorgir de la ràdio a tots els nivells, que és un mitjà de comunicació ràpid, poc costós, senzill de manipular, que ocupa un mínim espai i es pot escoltar amb el mínim esforç al mateix temps que es porten a terme altres activitats. Des de l'Ajuntament s'ha pogut comprovar que les sessions, els edictes i tot el cúmul d'informació que produeix la Casa Gran no arriba a la majoria de la població. La ràdio, tant pel seu enorme poder de difusió com la seva immediatesa informativa, és un excel·lent mitjà de transmissió de continguts culturals, ja sigui música, notícies, entrevistes, etc. La idea en què tots coincidim és de fer una ràdio oberta, apropada a la gent, participativa i, sobretot, comunicativa. Creiem que la ràdio és qui pot, en aquests moments, assumir la informació local i fomentar la participació de la comunitat. Per un ajuntament, la instal·lació d'una emissora de ràdio, que pot utilitzar indefinidament, li costa quasi el mateix que l'edició d'un sol butlletí municipal. Per altra part, les possibilitats culturals de la ràdio són immenses. El paral·lelisme que existeix entre les emissores locals i la consolidació d'unes bases democràtiques és un exponent més de la voluntat popular de conquerir la llibertat d'expressió. Sens dubte, és aquesta una alternativa viva, dinàmica i progressista, enfront a aquest desencís popular que comencem a patir tots. Des del punt de vista legal, cal tindre en compte que la Constitució espanyola, en el seu article 20 i l'Estatut, protegeix el dret a comunicar-se i rebre lliurement informació. Per altra part, el conseller de Cultura de la Generalitat, Max Kanner, veu important per al nostre poble aquestes iniciatives municipals per tal d'assolir a la llarga una ràdio i una televisió nacionals catalanes.
3: Avui és 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, un dia històric. Avui també és festa. És festa perquè l'ha proclamat el nou Parlament de Catalunya.
1: Aquell primer programa va ser un reflex immediat d'allò que l'emissora acabaria sent, un mirall de la vida social, associativa i política de Parets. Amb aquella primera emissió de ràdio en directe, Ràdio Parets va fer història a l'ecosistema comunicatiu català en convertir-se en la desena emissora municipal de Catalunya i la segona de la nostra comarca del Vallès Oriental, just per darrere de Cardedeu. També volem escoltar aquelles primeres persones que en van formar part del primer programa de ràdio a la història de Ràdio Parets i d'aquest projecte, i li van posar veu i so, com en van ser en Joan Vila, en Pere Vila, la Pepita Xicola i l'Antònia Gambau, tots quatre a la locució, i Pere Alcantarà a la part tècnica de so. Recordem que el so que sentireu és el reflex dels mitjans tècnics dels quals es disposaven l'any 1980.
5: Les nostres veus us arriben a través dels equips que han instal·lats en el mateix edifici del carrer Lluís Companys, amb una antena de 12 metres d'altura i una potència de 25 watts, els quals ens permeten arribar amb tota claretat a qualsevol indret del nostre poble. Repetim, el nostre número de telèfon és 562-1410 per tots els que tingueu problemes o defectes d'emissió. Sisplau, ens truqueu aquí i ens ho feu saber. 562-1410, el telèfon de Ràdio Parets.
3: Ràdio Parets forma part del conjunt d'emissores municipals que a partir d'ara comencen a emetre a tot Catalunya. Us recordem que aquest programa està emès per l'equip que hem format Ràdio Parets, que estem emetent quasi en període de proves. A partir de demà emetrem en període de proves fins a l'1 d'octubre. Us recordem que podeu enviar controls d'audiència a Ràdio Parets, carrer Lluís Companys, número 19, Àtic, o telefonar al 562-1410 de Parets.
6: Aquest ha estat el programa especial de Ràdio Parets.
7: Hem fet el programa Pere Alcantara a les vies del so. I en la locució, Joan Vila,
8: Pere Vila,
7: Pepita Xicola,
8: Antònia Gambau.
1: Aquest petit fragment que hem pogut escoltar de tot un programa de tot un dia, d'aquell 11 de setembre del 1980, quan iniciava les primeres passes la nostra emissora RAP 107, que demà, 11 de setembre, farà 46 anys. Un projecte que ha estat gestionat al llarg de tots aquests anys per l'Ajuntament de Parets i que ha experimentat diverses transformacions al llarg de les dècades. El canvi de nom va arribar, recordem, l'any 1992, quan es va adoptar de manera oficial l'acrònim actual RAP 107. Respecte al nostre dial definitiu, va ser l'any 2006, quan se'ns va adjudicar directe a la freqüència definitiva, al 107.2 de la freqüència modulada de la FM. Avui dia, a més de la clàssica freqüència modulada, també els continguts els podeu seguir arreu del món a través del nostre lloc web www.rap107.fm. 46 anys després d'aquella fita radiofònica del 1980, la nostra plantilla actual, Carles Font, Heribert Gallardo i qui us parla, Rosa Díaz, i com no, la quincena de col·laboradors, continuem garantint una graella plena d'informació, música i entreteniment pensats pel teixit veïnal de Parets, i us donem les gràcies per seguir-nos incondicionalment tots aquests anys. I aprofitem per recordar i també agrair l'aportació al llarg d'aquests 46 anys a totes aquelles persones que en algun moment de la història de Ràdio Parets, de Rap 107, han format part d'aquest bonic llegat. Gràcies i felicitats pels 46 anys a Rap 107 i, com no, a tota la nostra audiència, i també una bona Diada de Catalunya.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: I parlant de la Diada Nacional de Catalunya de l'11 de setembre, dins dels actes d'aquesta agenda, recordar que un dels actes previs a l'11 se celebra aquest dijous 10 de setembre al Teatre Can Rajoler a partir de les 20 hores de les 8 de la tarda. Hi haurà un monòleg anomenat Per què Catalunya no és una potència mundial. Més que un monòleg, menys que una conferència, que anirà a càrrec d'Antoni Soler. És una xerrada històrico-humorística en la que intentarà aportar respostes a un dels grans misteris de la historiografia moderna. Assenyala les febleses, els errors, els nyaps i també una certa dosi de mala sort que van impedir als catalans tallar el bacallà en la geopolítica mundial. I de passada sabrem si això és o no una mala notícia pel planeta. No us ho podeu perdre. Serà aquest dijous 10 de setembre al Teatre Can Rajoler a partir de les 20 hores de les 8 de la tarda. I l'endemà, divendres 11 de setembre, els actes del 11 començaran a les 10 del matí a la plaça dels Països Catalans amb l'ofrena floral per part de l'Ajuntament de Parets i també de les diferents associacions locals, que es farà davant del monument a l'11 de setembre en aquesta plaça. A 3:15 del matí hi haurà la ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. Són els actes d'aquesta agenda, d'aquest programa de l'11 de setembre d'aquest 2026.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a Rap 107 FM.
1: L'Ajuntament de Parets del Vallès convida a veïns i veïnes vinculats amb l'art i amb la cultura en qualsevol dels seus àmbits a inscriure's a la Borsa de l'Art i la Cultura Municipal per tal que el consistori en sigui coneixedor i els tingui en compte per poder-los fer partícips de la vida cultural del poble. La inscripció a aquesta borsa es pot fer omplint el formulari que trobareu al portal web de l'Ajuntament de Parets del Vallès, www.parets.cat. A més, tothom qui estigui interessat a rebre la informació cultural del municipi es pot inscriure al canal de comunicació cultural de WhatsApp afegint els contactes al telèfon 691-367-625 del Servei de Parets Cultura. Cal enviar un WhatsApp amb la paraula alta, en mayúscules, afegint el vostre nom i cognoms. Si esteu vinculats a la cultura, us podeu inscriure a la Borsa de l'Art i la Cultura de Parets del Vallès. Els veïns i veïnes del municipi que estiguin vinculats en el sector es poden inscriure perquè el consistori en sigui coneixedor i els pugui fer partícips de la vida cultural al nostre municipi. D'altra banda, també recordem que Parets ha estrenat recentment una pàgina web per mostrar els seus atractius turístics i impulsar el comerç local. L'Ajuntament, i mitjançant la Regidoria de Comerç i Turisme del Consistori, ha presentat aquesta nova plataforma digital que reuneix l'oferta comercial, turística, cultural i gastronòmica de Parets, amb l'objectiu de promoure el turisme sostenible i alhora donar visibilitat al comerç local. Al portal descobreixparets.cat, els usuaris hi poden trobar els principals espais patrimonials, els paratges naturals més rellevants, amb rutes planificades, diferents propostes gastronòmiques de proximitat, els principals esdeveniments culturals i l'àmplia oferta comercial de Parets. En el vessant turístic, la pàgina descobreixparets.cat contribueix al turisme responsable, promovent itineraris a peu i en bicicleta i remarcant els espais naturals de la població. Un dels objectius de la pàgina web és impulsar els establiments comercials per a tants amb la seva projecció a la xarxa. El portal web permet la localització senzilla i ràpida dels establiments del poble, incloent-ne les dades de contacte, la ubicació, la pàgina web i els productes que ofereix cadascun. El web és accessible tant en català com en castellà, amb la possibilitat d'incorporar nous idiomes en un futur. També inclou la possibilitat de subscriure's al butlletí informatiu. I d'altra banda, podeu seguir tota l'actualitat de Parets a través del web municipal www.parets.cat. El portal web de Parets disposa d'una secció de notícies on pot consultar, on podeu consultar l'actualitat relacionada amb el poble. L'equip de comunicació del consistori actualitza constantment l'espai amb aquestes novetats, amb tots els esdeveniments i la informació de més interès pels ciutadans. A banda de les notícies, també la pàgina web inclou fotografies, vídeos, cartells i documents que poden resultar útils per als ciutadans. Per altra banda, també us conviden a fer útil i a fer servir als usuaris a consultar i seguir a través de xarxes socials institucionals del consistori. Estan presents a Facebook, Instagram, X i TikTok, on, igual que al web, també s'actualitza la informació municipal més rellevant de la nostra vila.
0: Notícies.
1: Un darrer punt a l'actualitat local ens recorda que s'està preparant de la mà de la Diputació de Barcelona un taller de primers auxilis i d'ús de desfibriladors a Parets del Vallès. Està programat per al pròxim dimarts, dia 15 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, i s'impartirà a la Sala Serra Cooperativa. És un taller que està adreçat a la ciutadania i als col·lectius, sobretot, que tenen cura d'altres. En aquest taller s'aprendrà com actuar davant de les situacions d'emergència més freqüents, com ara poden ser ferides, contusions, fractures, cremades, alteracions de la consciència o una aturada cardiorrespiratòria i quins primers auxilis es poden aplicar. Es posaran en pràctica les diferents maniobres bàsiques de primers auxilis, com la posició lateral de seguretat, l'obstrucció de la via aèria per cos estrany i la reanimació cardiopulmonar, la coneguda RCP. Rebreu també indicacions per utilitzar un desfibrilador extern automatitzat, el DEA, que trobem a molts equipaments. En aquest cas, aquest taller, adreçat a, com dèiem, a la ciutadania en general i sobretot molt especialment a aquells col·lectius que tenen cura d'altres, s'impartirà en places limitades el pròxim dimarts 15 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, a la Sala Serra Cooperativa, i s'impartirà de la mà de la Diputació de Barcelona.
0: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Moment de fer un cop d'ull a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de l'empresa de Lliçà de Vall Biocop, que avança en fabricació amb la compra de Nahual. L'empresa de productes ecològics Biocop ha fet un pas endavant en l'estratègia d'expansió amb la compra del fabricant de massa de blat de moro Nahual Alimentación. Aquesta companyia de Barberà del Vallès és una de les principals elaboradores de tortilles mexicanes a Catalunya. L'operació, de la qual no s'ha comunicat el seu preu, suposa la primera incursió en l'àmbit productiu, més enllà d'algunes gammes que elabora a Lliçà de Vall, on té centrada l'operativa. Aquesta fabricació pròpia, precisament un dels aspectes en els quals la companyia vol incidir estratègicament, ja que volen integrar cada vegada més producció pròpia, perquè és una manera de créixer en autonomia. Amb l'operació, Biocop passa a ser propietari del 100% d'Anagual. Actualment, l'empresa adquirida fabrica al voltant d'uns 20 milions d'unitats anuals de masses de blat de moro en diferents formats i presentacions. Aquesta producció és feta en un 30% amb certificació ecològica, un percentatge que Biocop treballarà per incrementar. A més, la totalitat de la producció és lliure de gluten i compatible també amb l'alimentació vegana. Nahual factura 3 milions i mig d'euros. L'operació s'emmarca en una estratègia d'integració entre producció i distribució que el grup francès Lea Nature, propietari del 60% de Biocop, ja havia desplegat amb adquisicions anteriors de fabricants com Biosúria el 2017 i que ara reforça amb Nahual. El grup francès ha fet altres adquisicions internacionals a Itàlia o a Bèlgica. La compra de l'empresa de Barberà també permet a Biocop entrar en una nova categoria de producte. Han valorat també que els permetia diversificar i tenen la intenció d'empènyer més fabricació cap al producte bio. Nahual també obre canals nous de comercialització. Els següents passos de Biocop apunten en la direcció d'explorar altres possibles adquisicions. Estan oberts a créixer inorgànicament per continuar obrint nous canals a través d'empreses amb qui comparteixen la visió. Els valors compartits és un dels aspectes que ha destacat la companyia en l'operació de Nahual. En una comunicació també remarca que el suport de Lea Nature li dona confiança per seguir en la línia ascendent. I també encara a l'àmbit comarcal parlem de l'empresa de Lliçà d'Amunt, de Lliçà de Vall. Ens anem cap a Lliçà d'Amunt per parlar de Mango, que innova en robòtica al centre logístic que té en aquest municipi. Mango avança en innovació i tecnologia amb la col·laboració que ha establert amb l'empresa emergent catalana Tecker per automatitzar processos al centre logístic del grup de moda a Lliçà d'Amunt. Segons ha comunicat aquesta setmana l'empresa Mango, totes dues empreses estan treballant conjuntament en el desenvolupament de projectes de robotització de processos logístics. L'objectiu de fons és augmentar la capacitat del centre de distribució que subministra producte als punts de venda de més de 120 països on és present aquesta marca. La col·laboració busca automatitzar processos logístics amb la incorporació de robots capaços d'adaptar-se a diferents productes i situacions operatives. La introducció de la tecnologia ha de permetre millorar l'eficiència, l'escalabilitat i també la capacitat de resposta de les instal·lacions. El projecte compartit suma dues capacitats complementàries. Per una banda, el coneixement operatiu de Mango en la gestió de la cadena logística global i, per l'altra, l'experiència de Tecker en el desenvolupament de sistemes autònoms amb capacitat per manipular objectes complexos mitjançant intel·ligència artificial, visió per computador i aprenentatge profund. L'aliança s'ha articulat a través de la divisió de la companyia de moda per a l'acceleració d'empreses emergents Mango Startup Studio, amb l'objectiu d'explorar solucions avançades amb aplicacions en diversos àmbits de la cadena de valor. La col·laboració s'emmarca en aquest sentit en l'estratègia d'innovació oberta de Mango, que se centra a identificar i impulsar tecnologies amb capacitat per generar avantatges competitius a llarg termini conjuntament amb empreses emergents del potencial. I acabem el repàs a la comarca parlant de l'adeu als topalls dels joguers a Granollers, Mollet, Les Franqueses, Canovelles, Montmeló i també el nostre municipi, Parets. El març de 2027 farà 3 anys que es van fixar els preus del lloguer a 271 municipis catalans amb mercat residencial tensat, 15 de Vallesans. Aleshores, avançarà el termini d'intervenció previst, però la Generalitat va anunciar ara fa unes setmanes que el prorrogaria un any més. La zona tensada s'ampliarà a 55 nous municipis d'arreu de Catalunya, inclosos el Figaró i Vilalba Sasserra, però n'exclourà 22, 6 dels quals són el Vallès Oriental, entre ells, com dèiem, Granollers, Mollet, Les Franqueses, Parets, Canovelles i Montmeló. El motiu és que ja no compleixen les condicions per formar-ne part gràcies a l'evolució favorable dels indicadors que estableix la llei estatal pel dret a l'habitatge. Entre altres criteris, el preu que les famílies dediquen al lloguer no supera el 30% de la seva renda i el creixement dels preus es considera contingut amb una diferència en relació a l'IPC de menys de 3 punts. En total, els municipis vallesans que surten de la zona tensada, entre ells el nostre, apleguen més de 184 4.000 habitants en conjunt, el 43% de la població de la comarca. En canvi, Figueroa i Vilalba Sasserra no sumen 2.000 habitants. Mantenen la seva permanència. Caldes, Cardedeu, La Garriga, La Llagosta, Llinars, Montornès, La Roca, Sant Celoni i Sant Fos, que ho han superat als llindars. No han superat aquests llindars. D'altra banda, encara està per veure si es prorroguen els altres municipis amb mercat tensat a la comarca, que s'hi van afegir més tard, l'octubre del 24, que són l'Ametlla, Bigues i Riells, el Fai, Lliçà de Munt, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Codines, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i Vilanova del Vallès, i també el Moianès, Castellterçol i Moià. La mesura té efecte en la regulació de preus. En aquest cas, també cal recordar que Figueroa i Vilalba són dos dels 55 municipis catalans que entren en aquesta llista.
0: El temps a RAC 107 FM.
9: Hola, què tal? Ahir dimecres vam tenir un canvi de temps destacat amb una contundent baixada de les temperatures, on la màxima aquí a Parets del Vallès va ser de 26 graus, quan els darrers dies aquestes màximes estaven al voltant dels 35 a 36 graus. Amb una pluja que a primeres hores del matí no va arribar, però a les primeres hores de la tarda sí que va fer acte de presència, i aquí a Parets del Vallès vam registrar 7 litres per metre quadrat. Ben poqueta pluja, sí que les poblacions veïnes aquestes quantitats van ser més destacades. Amb una mínima que ha tornat a ser baixa, 13,9 graus, calia una manta a les darreres hores de la nit i matinada perquè l'ambient era més fresc. Feia molts dies que aquestes mínimes no baixaven dels 20 graus. I avui, dijous, espera una jornada molt estable, molt assolellada. A la tarda tindrem pinzellades de núvols alts i prims, amb unes màximes que es mantindran molt normals per l'època de l'any. Tornarem a registrar aquests valors propers als 26 graus. Demà, divendres, dia de Diada Nacional de Catalunya, es presenta també una jornada molt assolellada. A la tarda tornaran a arribar aquestes bandes de núvols alts i prims i unes temperatures que en conjunt poques variacions tindran, com a molt, podran pujar un grau. I de cara al cap de setmana també seguirem amb aquesta estabilitat, aquesta calma i tranquil·litat, amb unes temperatures que a poc aniran tirant cap amunt, i és que, de fet, a inicis de la setmana vinent, aquestes temperatures estaran lleugerament per sobre del que tocaria per l'època de l'any. No ve calor, ni de bon tros, però sí que tornarem a arribar als valors de 30 graus a partir d'aquest cap de setmana. Absència de precipitacions pels propers dies. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona Diada de Catalunya i un bon cap de setmana.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: Acabem amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla de l'expressió anar a la quinta forca. Sabeu d'on ve aquesta expressió? Qui no ha dit o sentit mai que un lloc està a la quinta forca, per dir que un indret queda extremadament lluny, remot, perdut o inhòspit? És una de les frases fetes més populars en català, però el seu origen no té res de metafòric. Respon a una geografia molt real i bastant macabra del passat de Barcelona. Per entendre l'expressió, ens hem de remuntar als segles passats, de l'edat mitjana fins al segle XVIII i XIX, quan les execucions públiques eren habituals. Per motius de salubritat i també per dissuadir els criminals abans d'entrar a la ciutat, els cadafals i les forques s'instal·laven fora de les muralles, al llarg dels camins principals d'accés a Barcelona, perquè tothom veiés el càstig. Aquestes forques estaven distribuïdes i numerades segons la distància respecte al centre urbà. Moltes viles i ciutats tenien el privilegi d'administrar justícia. Una de les penes més severes era la mort a la forca, i els patíbuls s'aixecaven als afores dels nuclis habitats, sovint al costat dels camins principals o damunt d'un turó. L'objectiu no era només executar els condemnats, també es pretenia que els seus cossos fossin vistos per tothom, com un advertiment públic per dissuadir futurs delinqüents. Tot i que hi ha un cert debat entre historiadors, la versió més estesa ubica les 5 forques al llarg del camí que sortia de la ciutat. Hi havia 4 forques fixes que estaven ubicades, una al Pla de Palau, una altra a la Boqueria, una altra a Sant Antoni, la quarta a Creu Coberta i la cinquena, la Quinta Forca. Era literalment la més allunyada de totes. La majoria d'estudis la situen a l'actual districte de Sant Andreu, del Palomar, pels turons de la Trinitat. En aquella època, anar a peu des del centre de Barcelona fins a Sant Andreu era un trajecte llarg i feixuc per camins de terra. Caminar fins a la cinquena forca significava literalment anar als confins del terme municipal, allà on la ciutat s'acabava i començava el buit. Amb el pas del temps, les forques van anar desapareixent dels paisatges urbans, però la memòria col·lectiva va conservar la referència a la distància. És una mostra de com la llengua conserva capes de memòria històrica que, sense voler, ens connecten amb segles de vida catalana. El sentit literal d'anar a la, en aquest cas, com dèiem, anar a la Quinta Forca, si parlem del seu sentit literal, hem d'anar, que anar a la cinquena forca volia dir acompanyar un reu o anar a veure una execució a un lloc remot. I en sentit figurat, la gent va començar a fer servir aquesta frase per exagerar qualsevol desplaçament que sigués llarg o incòmode. Avui dia ja no pensem en condemnats a mort ni en patíbuls, però cada vegada que hem de fer un viatge llarg i ens fa mandra, recordem indirectament aquelles velles línies d'execució de la Barcelona medieval i no ens deixa de passar pel cap aquesta frase, aquesta expressió, anar a la Quinta Forca.
0: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia. I a 8:15 del vespre, notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: I amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dijous 10 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb l'actualitat esportiva del dia.
0: Fins aquí l'informatiu notícies migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a 8:15 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

0: RAP 107, els esports.
1: Parlem del sènior A masculí de l'handbol Parets, que començarà la competició la setmana del 27 de setembre. En principi, el primer rival serà el club handbol Valldoreix, en aquesta categoria, que tindrà rivals com l'handbol Sant Vicenç, el Sant Martí Adrienembé, l'handbol Terrassa, el Ràpid Cornellà, també concretament el Castelldefels, el Poblenou, el Cardedeu, el Lleida, la Unió Esportiva Sarrià, el Sant Fost, l'Oar Gràcia Sabadell, el Creu Alta Sabadell, l'handbol

Massive, The Negative.

0: RAC 107. Notícies.
1: A falta de dades de tota la comarca, les matriculacions per aquest curs que ahir va començar al Vallès Oriental seguiran la tendència a la baixa dels cursos anteriors. Concretament, a Parets del Vallès van començar més de 3.000 alumnes de les etapes d'educació infantil, és a dir, de 3 a 6 anys, primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. La pròxima setmana, el dilluns 14, serà el torn dels més menuts, que tornaran a les escoles bressol municipals del nostre municipi. L'Escola Municipal de Música i l'Escola d'Adults també inicien el seu nou curs escolar aquest mes de setembre. D'una banda, l'Escola de Música començarà dilluns 14 de setembre i, d'altra banda, l'Escola d'Adults obrirà les seves aules a partir de dilluns dia 21 de setembre. En l'àmbit comarcal, a Granollers, segons fonts municipals, han començat les classes aquesta setmana a prop de 8.500 alumnes matriculats a estudis d'educació obligatòria, és a dir, infantil, primària i ESO, que seran menys que als 8.518 d'inicis del curs anterior. A les escoles bressol també de la capital de la comarca s'han matriculat 245 alumnes. Com a novetat, a les escoles bressol públiques de Granollers s'ha incorporat una mestra d'educació especial. A la veïna població de Mollet, la xifra de nens i nenes que comencen aquest nou curs és de 6.327, dels quals 1.109 són d'educació infantil i 2.863 a primària i 2.355 a secundària. L'any passat, la xifra total en aquest municipi va ser de 6.508 alumnes matriculats. El nou curs arriba acompanyat de la incorporació de 1.103 nous docents, 531 dotacions de personal d'atenció educativa i 196 de personal d'administració a Catalunya. Una de les novetats d'aquest curs anunciades pel Departament de la Generalitat és el reforç de les mesures per acollir personal nouvingut. Tot i que de moment no han transcendit dades per comarques, la Generalitat ha dit que incorporarà 500 noves aules d'acollida per arribar a les 2.141 a tot el país. Hem parlat amb el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Parets, en Didac Ayuela, que ens feia una valoració, ens parlava de com ha anat aquest inici del nou curs escolar 2026-2027.
2: Ahir vam començar el curs 26-27, i ho vam fer amb més de 3.000 alumnes que van tornar a les aules, i doncs, des de l'Ajuntament els vam desitjar i els desitgem un molt bon curs a tots ells i a totes les seves famílies. I és cert, som conscients que és un curs que arrenca amb tensió, amb el tema de les vagues convocades, i des de l'Ajuntament la veritat és que entenem i respectem la legitimitat de les reivindicacions del sector educatiu. I el que sí que podem fer i diem que farem és, com sempre hem fet, mantenir aquest paper d'acompanyament entre els centres i les famílies per sobretot intentar que l'impacte sobre l'alumnat sigui el mínim possible.
1: El nou curs ha començat amb una agenda convulsa per les jornades de vaga dels docents on reclamen millores laborals i més recursos per a un sistema educatiu que pateix moltes mancances. També sobrevola l'amenaça de no fer més colònies ni excursions, una mesura de pressió que també preocupa a l'alumnat, a les famílies i al professorat. Respecte al replantejament de les línies diferents de l'etapa de I3, la més afectada per la baixa natalitat, recordem que a Parets del Vallès, pel curs anterior 2025-2026, es va reobrir un grup d'I3 a l'Escola Municipal Pau Vila. Aquest grup és el que ara, aquest curs 2026-2027, es torna a tancar perquè les dades del cens així ho avalen. Aquest tancament de línia no afecta cap alumne, ja que amb les 6 aules disponibles que tenim al municipi es pot donar cobertura a tota la demanda prevista en aquesta etapa educativa. En cada centre educatiu s'ofereix un grup d'I3. És una decisió presa conjuntament entre les dues administracions, Generalitat i Ajuntament, i amb el suport de la comunitat educativa en el si de la Comissió de Participació en la Programació de l'Oferta Educativa. D'aquest tema també ens parlava el regidor d'Educació a l'Ajuntament de Parets, en Didac Ayuela.
2: Pel que fa a l'educació infantil 3 anys, doncs aquest curs s'ha tornat a tancar el grup que es va reobrir l'any passat a l'escola Pau Vila, i això respon simplement a l'evolució del cens de la població. I amb això vull ser clar, no afecta cap alumne. Amb les 6 aules d'infantil 3 anys que tenim en el municipi queda coberta tota la demanda prevista, amb un grup a cada centre educatiu. I és important dir que aquesta decisió doncs no s'ha pres de manera unilateral, és una decisió conjuntament amb la resta d'administracions, amb el Departament d'Ensenyament, i amb el suport de la comunitat educativa, que treballem dins d'aquesta comissió de participació de la programació de l'oferta educativa.
1: Així doncs, ha començat el nou curs escolar 2026-2027 amb més de 3.000 alumnes matriculats en les diferents etapes d'educació infantil de 3 a 6 anys, primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. La pròxima setmana, dilluns 14, serà el torn dels més menuts que tornen a les escoles bressol municipals. També l'escola de música obrirà portes el 14 i l'escola d'adults el 21 de setembre.
0: RAP 107. Notícies.

0: RAC 107. Notícies.
1: A falta de dades de tota la comarca, les matriculacions per aquest curs que ahir va començar al Vallès Oriental seguiran la tendència a la baixa dels cursos anteriors. Concretament, a Parets del Vallès van començar més de 3.000 alumnes de les etapes d'educació infantil, és a dir, de 3 a 6 anys, primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. La pròxima setmana, el dilluns 14, serà el torn dels més menuts, que tornaran a les escoles bressol municipals del nostre municipi. L'Escola Municipal de Música i l'Escola d'Adults també inicien el seu nou curs escolar aquest mes de setembre. D'una banda, l'Escola de Música començarà dilluns 14 de setembre i, d'altra banda, l'Escola d'Adults obrirà les seves aules a partir de dilluns dia 21 de setembre. En l'àmbit comarcal, a Granollers, segons fonts municipals, han començat les classes aquesta setmana a prop de 8.500 alumnes matriculats a estudis d'educació obligatòria, és a dir, infantil, primària i ESO, que seran menys que als 8.518 d'inicis del curs anterior. A les escoles bressol també de la capital de la comarca s'han matriculat 245 alumnes. Com a novetat, a les escoles bressol públiques de Granollers s'ha incorporat una mestra d'educació especial. A la veïna població de Mollet, la xifra de nens i nenes que comencen aquest nou curs és de 6.327, dels quals 1.109 són d'educació infantil i 2.863 a primària i 2.355 a secundària. L'any passat, la xifra total en aquest municipi va ser de 6.508 alumnes matriculats. El nou curs arriba acompanyat de la incorporació de 1.103 nous docents, 531 dotacions de personal d'atenció educativa i 196 de personal d'administració a Catalunya. Una de les novetats d'aquest curs anunciades pel Departament de la Generalitat és el reforç de les mesures per acollir personal nouvingut. Tot i que de moment no han transcendit dades per comarques, la Generalitat ha dit que incorporarà 500 noves aules d'acollida per arribar a les 2.141 a tot el país. Hem parlat amb el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Parets, en Didac Ayuela, que ens feia una valoració, ens parlava de com ha anat aquest inici del nou curs escolar 2026-2027.
2: Ahir vam començar el curs 26-27 i ho vam fer amb més de 3.000 alumnes que van tornar a les aules i doncs, des de l'Ajuntament els vam desitjar i els desitgem un molt bon curs a tots ells i a totes les seves famílies. I és cert, som conscients que és un curs que arrenca amb tensió, amb el tema de les vagues convocades, i des de l'Ajuntament la veritat és que entenem i respectem la legitimitat de les reivindicacions del sector educatiu. I el que sí que podem fer i diem que farem és, com sempre hem fet, mantenir aquest paper d'acompanyament entre els centres i les famílies per sobretot intentar que l'impacte sobre l'alumnat sigui el mínim possible.
1: El nou curs ha començat amb una agenda convulsa per les jornades de vaga dels docents on reclamen millores laborals i més recursos per a un sistema educatiu que pateix moltes mancances. També sobrevola l'amenaça de no fer més colònies ni excursions, una mesura de pressió que també preocupa a l'alumnat, a les famílies i al professorat. Respecte al replantejament de les línies diferents de l'etapa d'I3, la més afectada per la baixa natalitat, recordem que a Parets del Vallès, pel curs anterior 2025-2026, es va reobrir un grup d'I3 a l'Escola Municipal Pau Vila. Aquest grup és el que ara, aquest curs 2026-2027, es torna a tancar perquè les dades del cens així ho avalen. Aquest tancament de línia no afecta cap alumne, ja que amb les 6 aules disponibles que tenim al municipi es pot donar cobertura a tota la demanda prevista en aquesta etapa educativa. En cada centre educatiu s'ofereix un grup d'I3. És una decisió presa conjuntament entre les dues administracions, Generalitat i Ajuntament, i amb el suport de la comunitat educativa en el si de la Comissió de Participació en la Programació de l'Oferta Educativa. D'aquest tema també ens parlava el regidor d'Educació a l'Ajuntament de Parets, en Didac Ayuela.
2: Pel que fa a l'educació infantil 3 anys, doncs aquest curs s'ha tornat a tancar el grup que es va reobrir l'any passat a l'escola Pau Vila i això respon simplement a l'evolució del cens de la població. I amb això vull ser clar, no afecta cap alumne. Amb les 6 aules d'infantil 3 anys que tenim en el municipi queda coberta tota la demanda prevista amb un grup a cada centre educatiu. I és important dir que aquesta decisió doncs no s'ha pres de manera unilateral, és una decisió conjuntament amb la resta d'administracions, amb el Departament d'Ensenyament, i amb el suport de la comunitat educativa, que treballem dins d'aquesta comissió de participació de la programació de l'oferta educativa.
1: Així doncs, ha començat el nou curs escolar 2026-2027 amb més de 3.000 alumnes matriculats en les diferents etapes d'educació infantil de 3 a 6 anys, primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. La pròxima setmana, dilluns 14, serà el torn dels més menuts que tornen a les escoles bressol municipals. També l'escola de música obrirà portes el 14 i l'escola d'adults el 21 de setembre.
0: RAP 107, notícies.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107 corresponent aquest dijous, aquest 10 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Obrim el nostre informatiu avui parlant de les millores que amb les que comptarà a partir d'ara, a partir de finals d'aquest mes de setembre. Millores a la línia del bus, a la línia E26, després de diferents reivindicacions els últims mesos per part del consistori, també lògicament dels ciutadans que fan servir aquesta línia express que connecta Parets, Mollet i Barcelona. És un dels temes amb el que obrim l'informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars, us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: S'acosta la Diada de Catalunya l'11 de setembre. Repassarem els actes dins l'agenda d'aquesta Diada. També en parlarem de la nostra emissora. Doncs demà, RAC 107 Ràdio Parets compleix 46 anys d'edat i farem un petit recordatori a aquell primer programa, a la primera emissió, quan sortia per primera vegada l'any 1980. També parlarem de, en aquest cas, l'art i la cultura de Parets del Vallès. Parlarem d'aquest sector per estar al dia de tot el que succeeix a casa nostra. Parets ha estrenat ara fa unes setmanes una pàgina web per mostrar els seus atractius en l'àmbit turístic i també impulsar el comerç local. També serà un altre dels temes que tractarem al llarg d'aquest temps d'informació. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada que avui ens fa una pregunta. Sabeu d'on ve l'expressió anar a la quinta forca? Doncs si no ho sabeu, la coneixerem a la part final del nostre informatiu, com a punt del dia, com la curiositat de la jornada i després ja tota l'actualitat esportiva d'aquest dijous. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Les reivindicacions dels últims mesos per part dels usuaris i de l'Ajuntament de Parets del Vallès per a una millora en el transport públic que transcorre per la via s'han materialitzat en l'anunci de la Generalitat de Catalunya d'una millora en la línia del bus express, la línia E26, que entrarà en vigor a partir d'aquest pròxim 21 de setembre. La línia express que connecta Parets, Mollet i Barcelona incorporarà un nou autobús, la qual cosa permetrà oferir 17 convois per sentit cada dia. D'aquesta manera es reduirà el temps d'espera dels usuaris. La línia d'autobús E26 presta servei de dilluns a divendres, els dies feiners durant tot l'any, i es preveu que el servei s'electrifiqui al llarg del pròxim 2027. Hem parlat amb el regidor de mobilitat a l'Ajuntament de Parets, en Didac Cayuela, i es mostrava satisfet davant d'aquesta novetat i demanava també, a més, amb més millores per al transport públic de Parets.
2: Estem contents amb aquesta millora de l'E26, la veritat. És una qüestió que portem reivindicant des de l'Ajuntament des de que va començar aquest servei. Fa poc vam tenir una reunió amb la senyora Susi López López, que és la directora general de Transports i Mobilitat de Catalunya de la Generalitat, i precisament li vam plantejar això, entre altres coses, no? Però sobretot pensant com ha afectat la mobilitat de Parets doncs a l'aturada de la R3 per les obres del desdoblament i de la nova estació. I és cert que redueix el temps d'espera i és una bona notícia, però també és cert que nosaltres seguirem insistint perquè encara creiem que hi ha marge de millora en les freqüències de la nostra línia. I ho seguirem plantejant al departament fins que arribem a un servei que és el que nosaltres creiem que Parets es mereix.
1: Com escoltàvem en veu del regidor, la darrera reunió amb la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Susi López, l'equip de govern va traslladar novament aquesta petició juntament amb altres millores necessàries per al transport públic a parets especialment rellevants des de l'aturada de la R3 de Rodalies pel desdoblament de la línia i les obres de la nova estació. Aquesta actuació forma part del segon pla de xoc del bus interurbà del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, que té l'objectiu de reforçar la xarxa de busos entre municipis, adaptant-se a les necessitats de mobilitat de la ciutadania. S'han prioritzat un total de 13 línies interurbanes que acumulen una gran demanda, ja que en la majoria dels casos connecten a centres educatius, centres sanitaris i equipaments de referència. El pla suposarà una inversió total anual de 21 milions i mig d'euros. La reivindicació de l'Ajuntament de Parets de millores en el transport públic aconsegueix l'augment de la freqüència del pas del bus E26 a partir del pròxim 21 de setembre. El servei oferirà més viatges cada dia, un total de 17 viatges per sentit de la circulació.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: La nostra emissora RAP 107 a la Ràdio Municipal de Parets del Vallès celebra aquest 2026 el seu 46è aniversari. L'efemèride serà aquest divendres 11 de setembre. La ràdio paretana va néixer un 11 de setembre de l'any 1980, en plena transició política, fruit d'una colla de joves inquiets pel món de la comunicació. RAP 107 en Ràdio Parets és una ràdio pública amb identitat pròpia, amb vocació de servei a la comunitat. Treballa amb l'objectiu d'oferir una comunicació ràpida de tot allò que esdevé al nostre municipi i també una eina d'expressió col·lectiva. La seva entrada en funcionament ara fa 46 anys la situen com la desena emissora més antiga de Catalunya i la segona de la nostra comarca del Vallès Oriental després de Cardedeu. Per altra banda, la ràdio és present a les xarxes socials. Es podeu trobar a Facebook, a Instagram, TikTok i X. A més, també podeu sentir en directe i en podcast digitalment els nostres programes a través de la nostra web www.rap107.fm. La nostra emissora municipal fa avui un salt en el temps per traslladar-nos a aquell 11 de setembre del 1980 per bufar les espelmes del nostre 46è aniversari. A motiu d'aquesta fita, la ràdio local, la nostra emissora, commemora gairebé mig segle de comunicació de proximitat, mantenint intacte l'esperit d'aquell grup de joves entusiastes, com deien, que en plena transició van decidir obrir els micròfons al poble. Volem fer-nos ressò d'algun fragment d'aquell primer programa. La història de la ràdio va començar oficialment l'11 de setembre del 1980 en una jornada marcada per la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Les ones paratanes es van activar per primera vegada per oferir una retransmissió històrica. Començarem escoltant un fragment del discurs de la que aleshores era l'alcaldessa de Parets del Vallès, Rosa Martí. Demanem disculpes per la qualitat del so d'aquestes reproduccions. Recordem que estan enregistrades en format cinta de casset i Revox, formats d'àudio que es feien servir als anys 80.
3: A 2:45 en punt de la tarda, iniciem el programa especial d'inauguració. I ho fem amb la salutació oficial de l'Ajuntament de Parets. Us parla Rosa Martí, alcalde de Parets.
4: Em plau de fer-vos arribar des de Ràdio Parets la més cordial salutació, tant en nom propi com en nom de la corporació, per dues raons primordials. El fer-ho en data 11 de setembre, que per a tot el poble de Catalunya té un alt significat històric, i per estrenar avui un nou mitjà de comunicació entre els paretans que esperem tingui una llarga trajectòria i assumeixi la màxima participació popular. L'interès que ens ha conduït a fer possible aquest mitjà de comunicació en el nostre poble és variat. Considerem que estem vivint en aquests moments un ressorgir de la ràdio a tots els nivells, que és un mitjà de comunicació ràpid, poc costós, senzill de manipular, que ocupa un mínim espai i es pot escoltar amb el mínim esforç al mateix temps que es porten a terme altres activitats. Des de l'Ajuntament s'ha pogut comprovar que les sessions, els edictes i tot el cúmul d'informació que produeix la Casa Gran no arriba a la majoria de la població. La ràdio, tant pel seu enorme poder de difusió com la seva immediatesa informativa, és un excel·lent mitjà de transmissió de continguts culturals, ja sigui música, notícies, entrevistes, etc. La idea en què tots coincidim és de fer una ràdio oberta, apropada a la gent, participativa i, sobretot, comunicativa. Creiem que la ràdio és qui pot, en aquests moments, assumir la informació local i fomentar la participació de la comunitat. Per un ajuntament, la instal·lació d'una emissora de ràdio, que pot utilitzar indefinidament, li costa quasi el mateix que l'edició d'un sol butlletí municipal. Per altra part, les possibilitats culturals de la ràdio són immenses. El paral·lelisme que existeix entre les emissores locals i la consolidació d'unes bases democràtiques és un exponent més de la voluntat popular de conquerir la llibertat d'expressió. Sens dubte, és aquesta una alternativa viva, dinàmica i progressista. Enfront a aquest desencís popular que comencem a patir tots. Des del punt de vista legal, cal tindre en compte que la Constitució espanyola, en el seu article 20 i l'Estatut, protegeix el dret a comunicar-se i rebre lliurement informació. Per altra part, el conseller de Cultura de la Generalitat, Max Kanner, veu important per al nostre poble aquestes iniciatives municipals per tal d'assolir a la llarga una ràdio i una televisió nacionals catalanes.
3: Avui és 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, un dia històric. Avui també és festa. És festa perquè l'ha proclamat el nou Parlament de Catalunya.
1: Aquell primer programa va ser un reflex immediat d'allò que l'emissora acabaria sent, un mirall de la vida social, associativa i política de Parets. Amb aquella primera emissió de ràdio en directe, Ràdio Parets va fer història a l'ecosistema comunicatiu català en convertir-se en la desena emissora municipal de Catalunya i la segona de la nostra comarca del Vallès Oriental, just per darrere de Cardedeu. També volem escoltar aquelles primeres persones que en van formar part del primer programa de ràdio a la història de Ràdio Parets i d'aquest projecte. I li van posar veu i so, com en van ser en Joan Vila, en Pere Vila, la Pepita Xicola i l'Antònia Gambau, tots quatre a la locució, i Pere Alcantarà a la part tècnica de so. Recordem que el so que sentireu és el reflex dels mitjans tècnics dels quals es disposaven l'any 1980.
5: Les nostres veus us arriben a través dels equips que han instal·lats en el mateix edifici del carrer Lluís Companys, amb una antena de 12 metres d'altura i una potència de 25 watts, els quals ens permeten arribar amb tota claretat a qualsevol indret del nostre poble. Repetim, el nostre número de telèfon és 562-1410 per tots els que tingueu problemes o defectes d'emissió. Sisplau, ens truqueu aquí i ens ho feu saber. 562-1410, el telèfon de Ràdio Parets.
3: Ràdio Parets forma part del conjunt d'emissores municipals que a partir d'ara comencen a emetre a tot Catalunya. Us recordem que aquest programa està emès per l'equip que hem format Ràdio Parets, que estem emetent quasi en període de proves. A partir de demà emetrem en període de proves fins a l'1 d'octubre. Us recordem que podeu enviar controls d'audiència a Ràdio Parets, carrer Lluís Companys, número 19, Àtic, o telefonar al 562-1410 de Parets.
5: Aquest ha estat el programa especial de Ràdio Parets.
3: Hem fet el programa Pere Alcàntara a les vies del so. I en la locució

0: El definitiu va ser l'any 2006, quan se'ns va adjudicar la freqüència definitiva al 107.2 de la freqüència modulada de la FM. Avui dia, a més de la clàssica freqüència modulada, també els continguts els podeu seguir arreu del món a través del nostre lloc web www.rap107.fm. 46 anys després d'aquella fita radiofònica del 1980, la nostra plantilla actual, Carles Font, Heribert Gallardo i qui us parla, Rosa Díaz, i com no, la quinzena de col·laboradors, continuem garantint una graella plena d'informació, música i entreteniment pensats pel teixit veïnal de Parets, i us donem les gràcies per seguir-nos incondicionalment tots aquests anys. I aprofitem per recordar i també agrair l'aportació al llarg d'aquests 46 anys a totes aquelles persones que en algun moment de la història de Ràdio Parets, de Rap 107, han format part d'aquest bonic llegat. Gràcies i felicitats pels 46 anys a Rap 107 i, com no, a tota la nostra audiència, i també una bona Diada de Catalunya.
1: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
0: I parlant de la Diada Nacional de Catalunya de l'11 de setembre, dins dels actes d'aquesta agenda, recordar que un dels actes previs a l'11 se celebra aquest dijous 10 de setembre al Teatre Can Rajoler a partir de les 20 hores de les 8 de la tarda. Hi haurà un monòleg anomenat Per què Catalunya no és una potència mundial. Més que un monòleg, menys que una conferència, que anirà a càrrec d'Antoni Soler. És una xerrada històrico-humorística en la que intentarà aportar respostes a un dels grans misteris de la historiografia moderna. Assenyala les febleses, els errors, els nyaps i també una certa dosi de mala sort que van impedir als catalans tallar el bacallà en la geopolítica mundial. I de passada sabrem si això és o no una mala notícia pel planeta. No us ho podeu perdre. Serà aquest dijous 10 de setembre al Teatre Can Rajoler a partir de les 20 hores de les 8 de la tarda. I l'endemà, divendres 11 de setembre, els actes del 11 començaran a les 10 del matí a la plaça dels Països Catalans amb l'ofrena floral per part de l'Ajuntament de Parets i també de les diferents associacions locals, que es farà davant del monument a l'11 de setembre en aquesta plaça. A 3:15 del matí hi haurà la ballada de sardanes a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell. Són els actes d'aquesta agenda, d'aquest programa de l'11 de setembre d'aquest 2026.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a Rap 107FM.
0: L'Ajuntament de Parets del Vallès convida a veïns i veïnes vinculats amb l'art i amb la cultura en qualsevol dels seus àmbits a inscriure's a la Borsa de l'Art i la Cultura Municipal per tal que el consistori en sigui coneixedor i els tingui en compte per poder-los fer partícips de la vida cultural del poble. La inscripció a aquesta borsa es pot fer omplint el formulari que trobareu al portal web de l'Ajuntament de Parets del Vallès, www.parets.cat. A més, tothom qui estigui interessat a rebre la informació cultural del municipi es pot inscriure al canal de comunicació cultural de WhatsApp afegint els contactes al telèfon 691-367-625 del Servei de Parets Cultura. Cal enviar un WhatsApp amb la paraula alta, amb majúscules, afegint el vostre nom i cognoms. Si esteu vinculats a la cultura, us podeu inscriure a la Borsa de l'Art i la Cultura de Parets del Vallès. Els veïns i veïnes del municipi que estiguin vinculats en el sector es poden inscriure perquè el consistori en sigui coneixedor i els pugui fer partícips de la vida cultural al nostre municipi. D'altra banda, també recordem que Parets ha estrenat recentment una pàgina web per mostrar els seus atractius turístics i impulsar el comerç local. L'Ajuntament, i mitjançant la Regidoria de Comerç i Turisme del Consistori, ha presentat aquesta nova plataforma digital que reuneix l'oferta comercial, turística, cultural i gastronòmica de Parets, amb l'objectiu de promoure el turisme sostenible i alhora donar visibilitat al comerç local. Al portal descobreixparets.cat, els usuaris hi poden trobar els principals espais patrimonials, els paratges naturals més rellevants, amb rutes planificades, diferents propostes gastronòmiques de proximitat, els principals esdeveniments culturals i l'àmplia oferta comercial de parets. En el vessant turístic, la pàgina descobreixparets.cat

0: contribueix al turisme responsable, promovent itineraris a peu i en bicicleta i remarcant els espais naturals de la població. Un dels objectius de la pàgina web és impulsar els establiments comercials per a tants amb la seva projecció a la xarxa. El portal web permet la localització senzilla i ràpida dels establiments del poble, incloent-ne les dades de contacte, la ubicació, la pàgina web i els productes que ofereix cadascun. El web és accessible tant en català com en castellà, amb la possibilitat d'incorporar nous idiomes en un futur. També inclou la possibilitat de subscriure's al butlletí informatiu. I d'altra banda, podeu seguir tota l'actualitat de Parets a través del web municipal www.parets.cat. El portal web de Parets disposa d'una secció de notícies on pot consultar, on podeu consultar l'actualitat relacionada amb el poble. L'equip de comunicació del consistori actualitza constantment l'espai amb aquestes novetats, amb tots els esdeveniments i la informació de més interès pels ciutadans. A banda de les notícies, també la pàgina web inclou fotografies, vídeos, cartells i documents que poden resultar útils per als ciutadans. Per altra banda, també us conviden a fer útil i a fer servir als usuaris a consultar i seguir a través de les xarxes socials institucionals del consistori. Estan presents a Facebook, Instagram, X i TikTok, on, igual que al web, també s'actualitza la informació municipal més rellevant de la nostra vila.
1: Notícies.
0: Un darrer punt a l'actualitat local ens recorda que s'està preparant de la mà de la Diputació de Barcelona un taller de primers auxilis i d'ús de desfibriladors a Parets del Vallès. Està programat per al pròxim dimarts dia 15 de setembre de 5 a 8 de la tarda i s'impartirà a la Sala Serra Cooperativa. És un taller que està adreçat a la ciutadania i als col·lectius, sobretot, que tenen cura d'altres. En aquest taller s'aprendrà com actuar davant de les situacions d'emergència més freqüents, com ara poden ser ferides, contusions, fractures, cremades, alteracions de la consciència o una aturada cardiorrespiratòria i quins primers auxilis es poden aplicar. Es posarà en pràctica les diferents maniobres bàsiques de primers auxilis, com la posició lateral de seguretat, l'obstrucció de la via aèria per cos estrany i la reanimació cardiopulmonar, la coneguda RCP. Rebreu també indicacions per utilitzar un desfibrilador extern automatitzat, el DEA, que trobem a molts equipaments. En aquest cas, aquest taller, adreçat a, com dèiem, a la ciutadania en general i sobretot molt especialment a aquells col·lectius que tenen cura d'altres, s'impartirà en places limitades el pròxim dimarts 15 de setembre de 5 a 8 de la tarda a la Sala Serra Cooperativa i s'impartirà de la mà de la Diputació de Barcelona.
1: RAP 107. Serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
0: Moment de fer un cop d'ull a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de l'empresa de Lliça de Vall Biocop, que avança en fabricació amb la compra de Nahual. L'empresa de productes ecològics Biocop ha fet un pas endavant en l'estratègia d'expansió amb la compra del fabricant de massa de blat de moro Nahual Alimentación. Aquesta companyia de Barberà del Vallès és una de les principals elaboradores de tortilles mexicanes a Catalunya. L'operació, de la qual no s'ha comunicat el seu preu, suposa la primera incursió en l'àmbit productiu, més enllà d'algunes gammes que elabora a Lliça de Vall, on té centrada l'operativa. Aquesta fabricació pròpia, precisament un dels aspectes en els quals la companyia vol incidir estratègicament, ja que volen integrar cada vegada més producció pròpia perquè és una manera de créixer en autonomia. Amb l'operació, Biocop passa a ser propietari del 100% d'Anagual. Actualment, l'empresa adquirida fabrica al voltant d'uns 20 milions d'unitats anuals de masses de blat de moro en diferents formats i presentacions. Aquesta producció és feta en un 30% amb certificació ecològica, un percentatge que Biocop treballarà per incrementar. A més, la totalitat de la producció és lliure de gluten i compatible també amb l'alimentació vegana. Nahual factura 3 milions i mig d'euros. L'operació s'ha s'emmarca en una estratègia d'integració entre producció i distribució que el grup francès Lea Nature, propietari del 60% de Biocop, ja havia desplegat amb adquisicions anteriors de fabricants com Biosúria el 2017 i que ara reforça amb Nahual. El grup francès ha fet altres adquisicions internacionals a Itàlia o a Bèlgica. La compra de l'empresa de Barberà també permet a Biocop entrar en una nova categoria de producte. Han valorat també que els permetia diversificar i tenen la intenció d'empènyer més fabricació cap al producte bio. Nahual també obre canals nous de comercialització. Els següents passos de Biocop apunten en la direcció d'explorar altres possibles adquisicions. Estan oberts a créixer inorgànicament per continuar obrint nous canals a través d'empreses amb qui comparteixen la visió. Els valors compartits és un dels aspectes que ha destacat la companyia en l'operació de Nahual. En una comunicació també remarca que el suport de Lea Nature li dona confiança per seguir en la línia ascendent. I també encara a l'àmbit comarcal parlem de l'empresa de Lliçà d'Amunt, de Lliçà de Vall. Ens anem cap a Lliçà d'Amunt per parlar de Mango, que innova en robòtica al centre logístic que té en aquest municipi. Mango avança en innovació i tecnologia amb la col·laboració que ha establert amb l'empresa emergent catalana Tecker per automatitzar processos al centre logístic del grup de moda a Lliçà d'Amunt. Segons ha comunicat aquesta setmana l'empresa Mango, totes dues empreses estan treballant conjuntament en el desenvolupament de projectes de robotització de processos logístics. L'objectiu de fons és augmentar la capacitat del centre de distribució que subministra producte als punts de venda de més de 120 països on és present aquesta marca. La col·laboració busca automatitzar processos logístics amb la incorporació de robots capaços d'adaptar-se a diferents productes i situacions operatives. La introducció de la tecnologia ha de permetre millorar l'eficiència, l'escalabilitat i també la capacitat de resposta de les instal·lacions. El projecte compartit suma dues capacitats complementàries. Per una banda, el coneixement operatiu de Mango en la gestió de la cadena logística global i, per l'altra, l'experiència de Tecker en el desenvolupament de sistemes autònoms amb capacitat per manipular objectes complexos mitjançant intel·ligència artificial, visió per computador i aprenentatge profund. L'aliança s'ha articulat a través de la divisió de la companyia de moda per a l'acceleració d'empreses emergents Mango Startup Studio, amb l'objectiu d'explorar solucions avançades amb aplicacions en diversos àmbits de la cadena de valor. La col·laboració s'emmarca, en aquest sentit, en l'estratègia d'innovació oberta de Mango, que se centra a identificar i impulsar tecnologies amb capacitat per generar avantatges competitius a llarg termini, conjuntament amb empreses emergents del potencial. I acabem el repàs a la comarca parlant de l'adeu als topalls dels lloguers a Granollers, Mollet, Les Franqueses, Canovelles, Montmeló i també el nostre municipi, Parets. El març de 2027 farà 3 anys que es van fixar els preus del lloguer a 271 municipis catalans amb mercat residencial tensat, 15 de Vallesans. Aleshores, avançarà el termini d'intervenció previst, però la Generalitat va anunciar ara fa unes setmanes que el prorrogaria un any més. La zona tensada s'ampliarà a 55 nous municipis d'arreu de Catalunya, inclosos el Figaró i Vilalba Sasserra, però n'exclourà 22, 6 dels quals són el Vallès Oriental, entre ells, com dèiem, Granollers, Mollet, Les Franqueses, Parets, Canovelles i Montmeló. El motiu és que ja no compleixen les condicions per formar-ne part, gràcies a l'evolució favorable dels indicadors que estableix la llei estatal pel dret a l'habitatge. Entre altres criteris, el preu que les famílies dediquen al lloguer no supera el 30% de la seva renda i el creixement dels preus es considera contingut amb una diferència en relació a l'IPC de menys de 3 punts. En total, els municipis vallesans que surten de la zona tensada, entre ells el nostre, apleguen més de 184.000 habitants en conjunt, el 43% de la població de la comarca. En canvi, Figaró i Vilalba Sasserra no sumen 2.000 habitants. Mantenen la seva permanència. Caldes, Cardedeu, La Garriga, La Llagosta, Llinars, Montornès, La Roca, Sant Celoni i Sant Fos, que ho han superat als llindars. No han superat aquests llindars. D'altra banda, encara està per veure si es prorroguen els altres municipis amb mercat tensat a la comarca, que s'hi van afegir més tard, l'octubre del 24, que són l'Ametlla, Bigues i Riells, el Fai, Lliça de Munt, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Codines, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i Vilanova del Vallès, i també el Moianès, Castellterçol i Moià. La mesura té efecte en la regulació de preus. En aquest cas, també cal recordar que Figaró i Vilalba són dos dels 55 municipis catalans que entren en aquesta llista.
1: El temps a RAC 107 FM.
2: Hola, què tal? Ahir dimecres vam tenir un canvi de temps destacat amb una contundent baixada de les temperatures, on la màxima aquí a Parets del Vallès va ser de 26 graus, quan els darrers dies aquestes màximes estaven al voltant dels 35 a 36 graus. Amb una pluja que a primeres hores del matí no va arribar, però a les primeres hores de la tarda sí que va fer acte de presència, i aquí a Parets del Vallès vam registrar 7 litres per metre quadrat. Ben poqueta pluja, sí que les poblacions veïnes aquestes quantitats van ser més destacades. Amb una mínima que ha tornat a ser baixa, 13,9 graus, calia una manta a les darreres hores de la nit i matinada perquè l'ambient era més fresc. Feia molts dies que aquestes mínimes no baixaven dels 20 graus. I avui, dijous, espera una jornada molt estable, molt assolellada. A la tarda tindrem pinzellades de núvols alts i prims, amb unes màximes que es mantindran molt normals per l'època de l'any. Tornarem a registrar aquests valors propers als 26 graus. Demà, divendres, dia de Diada Nacional de Catalunya, es presenta també una jornada molt assolellada. A la tarda tornaran a arribar aquestes bandes de núvols alts i prims i unes temperatures que en conjunt poques variacions tindran com a molt, podran pujar un grau. I de cara al cap de setmana també seguirem amb aquesta estabilitat, aquesta calma i tranquil·litat, amb unes temperatures que a poc aniran tirant cap amunt, i és que, de fet, a inicis de la setmana vinent, aquestes temperatures estaran lleugerament per sobre del que tocaria per l'època de l'any. No ve calor, ni de bon tros, però sí que tornarem a arribar als valors de 30 graus a partir d'aquest cap de setmana. Absència de precipitacions pels propers dies. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona Diada de Catalunya i un bon cap de setmana.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
0: Acabem amb la punta del dia amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla de l'expressió anar a la quinta forca. Sabeu d'on ve aquesta expressió? Qui no ha dit o sentit mai que un lloc està a la quinta forca, per dir que un indret queda extremadament lluny, remot, perdut o inhòspit? És una de les frases fetes més populars en català, però el seu origen no té res de metafòric. Respon a una geografia molt real i bastant macabra del passat de Barcelona. Per entendre l'expressió, ens hem de remuntar als segles passats, de l'edat mitjana fins al segle XVIII i XIX, quan les execucions públiques eren habituals. Per motius de salubritat i també per dissuadir els criminals abans d'entrar a la ciutat, els cadafals i les forques s'instal·laven fora de les muralles, al llarg dels camins principals d'accés a Barcelona, perquè tothom veiés el càstig. Aquestes forques estaven distribuïdes i numerades segons la distància respecte al centre urbà. Moltes viles i ciutats tenien el privilegi d'administrar justícia. Una de les penes més severes era la mort a la forca, i els patíbuls s'aixecaven als afores dels nuclis habitats, sovint al costat dels camins principals o damunt d'un turó. L'objectiu no era només executar els condemnats, també es pretenia que els seus cossos fossin vistos per tothom com un advertiment públic per dissuadir futurs delinqüents. Tot i que hi ha un cert debat entre historiadors, la versió més estesa ubica les 5 forques al llarg del camí que sortia de la ciutat. Hi havia 4 forques fixes que estaven ubicades, una al Pla de Palau, una altra a la Boqueria, una altra a Sant Antoni, la quarta a Creu Coberta i la cinquena, la quinta forca. Era literalment la més allunyada de totes. La majoria d'estudis la situen a l'actual districte de Sant Andreu, del Palomar, pels turons de la Trinitat. En aquella època, anar a peu des del centre de Barcelona fins a Sant Andreu era un trajecte llarg i feixuc, per camins de terra. Caminar fins a la cinquena forca significava literalment anar als confins del terme municipal, allà on la ciutat s'acabava i començava el buit. Amb el pas del temps, les forques van anar desapareixent dels paisatges urbans, però la memòria col·lectiva va conservar la referència a la distància. És una mostra de com la llengua conserva capes de memòria històrica que, sense voler, ens connecten amb segles de vida catalana. El sentit literal d'anar a la... En aquest cas, com dèiem, anar a la quinta forca, si parlem del seu sentit literal, hem d'anar que anar a la cinquena forca volia dir acompanyar un reu o anar a veure una execució a un lloc remot. I en sentit figurat, la gent va començar a fer servir aquesta frase per exagerar qualsevol desplaçament que sigués llarg o incòmode. Avui dia ja no pensem en condemnats a mort ni en patíbuls, però cada vegada que hem de fer un viatge llarg i ens fa mandra, recordem indirectament aquelles velles línies d'execució de la Barcelona medieval i no ens deixa de passar pel cap aquesta frase, aquesta expressió, anar a la quinta forca.
1: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
0: I amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dijous 10 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb l'actualitat esportiva del dia.
1: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: Parlem del sènior A masculí de l'handbol Parets, que començarà la competició la setmana del 27 de setembre. En principi, el primer rival serà el club handbol Valldoreix, en aquesta categoria, que tindrà rivals com l'handbol Sant Vicenç, el Sant Martí Adrianembé, l'handbol Terrassa, el Ràpid Cornellà, també concretament el Castelldefels, el Poblenou, el Cardedeu, el Lleida, la Unió Esportiva Sarrià, el Sant Fost, l'Oar Gràcia Sabadell, el Creu Alta Sabadell, l'handbol Sants, Barcelona Sants i el Balonmano Polinyà. No serà una categoria fàcil, però l'equip de l'handbol Parets, de Josep Manel Herrero, intentarà mantenir, per què no lluitar, per aconseguir l'ascens de categoria.
0: Notícies.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 8:15 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent a aquest dijous, aquest 10 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Obrim el nostre informatiu avui parlant de les millores que amb les que comptarà a partir d'ara, a partir de finals d'aquest mes de setembre. Millores a la línia del bus, a la línia E26, després de diferents reivindicacions els últims mesos per part del consistori, també lògicament dels ciutadans que fan servir aquesta línia express que connecta Parets, Mollet i Barcelona. És un dels temes amb el que obrim l'informatiu. En tenim d'altres que tot seguit hi hem format de títol. Us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: S'acosta la Diada de Catalunya l'11 de setembre. Repassarem els actes dins l'agenda d'aquesta diada. També en parlarem de la nostra emissora. Doncs demà, RAC 107, Ràdio Parets, compleix 46 anys d'edat i farem un petit recordatori aquell primer programa, la primera emissió, quan sortia per primera vegada l'any 1980. També parlarem de, en aquest cas, l'art i la cultura de Parets del Vallès. Parlarem d'aquest sector per estar al dia de tot el que succeeix a casa nostra. Parets ha estrenat ara fa unes setmanes una pàgina web per mostrar els seus atractius en l'àmbit turístic i també impulsar el comerç local. També serà un altre dels temes que tractarem al llarg d'aquest temps d'informació. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada que avui ens fa una pregunta. Sabeu d'on ve l'expressió anar a la quinta forca? Doncs si no ho sabeu, la coneixerem a la part final del nostre informatiu com a punt del dia, com la curiositat de la jornada i després ja tota l'actualitat esportiva d'aquest dijous. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Les reivindicacions dels últims mesos per part dels usuaris i de l'Ajuntament de Parets del Vallès per a una millora en el transport públic que transcorre per la via s'han materialitzat en l'anunci de la Generalitat de Catalunya d'una millora en la línia del bus express, la línia E26, que entrarà en vigor a partir d'aquest pròxim 21 de setembre. La línia express que connecta Parets, Mollet i Barcelona incorporarà un nou autobús, la qual cosa permetrà oferir 17 convois per sentit cada dia. D'aquesta manera es reduirà el temps d'espera dels usuaris. La línia d'autobús E26 presta servei de dilluns a divendres, els dies feiners durant tot l'any, i es preveu que el servei s'electrifiqui al llarg del pròxim 2027. Hem parlat amb el regidor de mobilitat a l'Ajuntament de Parets, en Didac Cayuela, i es mostrava satisfet davant d'aquesta novetat i demanava també, a més, més millores per al transport públic de Parets.
2: Estem contents amb aquesta millora de l'E26, la veritat. És una qüestió que portem reivindicant des de l'Ajuntament des de que va començar aquest servei. Fa poc vam tenir una reunió amb la senyora Susi López López, que és la directora general de Transports i Mobilitat de Catalunya de la Generalitat, i precisament li vam plantejar això, entre altres coses, no? Però sobretot pensant com ha afectat la mobilitat de Parets doncs a l'aturada de la R3 per les obres del desdoblament i de la nova estació. I és cert que redueix el temps d'espera i és una bona notícia, però també és cert que nosaltres seguirem insistint perquè encara creiem que hi ha marge de millora en les freqüències de la nostra línia. I ho seguirem plantejant al departament fins que arribem a un servei que és el que nosaltres creiem que Parets es mereix.
1: Com escoltàvem en veu del regidor, la darrera reunió amb la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Susi López, l'equip de govern va traslladar novament aquesta petició juntament amb altres millores necessàries per al transport públic a parets especialment rellevants des de l'aturada de la R3 de Rodalies pel desdoblament de la línia i les obres de la nova estació. Aquesta actuació forma part del segon pla de xoc del bus interurbà del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, que té l'objectiu de reforçar la xarxa de busos entre municipis, adaptant-se a les necessitats de mobilitat de la ciutadania. S'han prioritzat un total de 13 línies interurbanes que acumulen una gran demanda, ja que en la majoria dels casos connecten a centres educatius, centres sanitaris i equipaments de referència. El pla suposarà una inversió total anual de 21 milions i mig d'euros. La reivindicació de l'Ajuntament de Parets de millores en el transport públic aconsegueix l'augment de la freqüència del pas del bus E26 a partir del pròxim 21 de setembre. El servei oferirà més viatges cada dia, un total de 17 viatges per sentit de la circulació.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: La nostra emissora RAP 107 a la Ràdio Municipal de Parets del Vallès celebra aquest 2026 el seu 46è aniversari. L'efemèride serà aquest divendres 11 de setembre. La ràdio paretana va néixer un 11 de setembre de l'any 1980, en plena transició política, fruit d'una colla de joves inquiets pel món de la comunicació. RAP 107 en Ràdio Parets és una ràdio pública amb identitat pròpia, amb vocació de servei a la comunitat. Treballa amb l'objectiu d'oferir una comunicació ràpida de tot allò que esdevé al nostre municipi i també una eina d'expressió col·lectiva. La seva entrada en funcionament ara fa 46 anys la situen com la desena emissora més antiga de Catalunya i la segona de la nostra comarca del Vallès Oriental després de Cardedeu. Per altra banda, la ràdio és present a les xarxes socials. Es podeu trobar a Facebook, a Instagram, TikTok i X. A més, també podeu sentir en directe i en podcast digitalment els nostres programes a través de la nostra web www.rap107.fm. La nostra emissora municipal fa avui un salt en el temps per traslladar-nos a aquell 11 de setembre del 1980 per bufar les espelmes del nostre 46è aniversari. A motiu d'aquesta fita, la ràdio local, la nostra emissora, commemora gairebé mig segle de comunicació de proximitat, mantenint intacte l'esperit d'aquell grup de joves entusiastes, com deien, que en plena transició van decidir obrir els micròfons al poble. Volem fer-nos ressò d'algun fragment d'aquell primer programa. La història de la ràdio va començar oficialment l'11 de setembre del 1980, en una jornada marcada per la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Les zones paretanes es van activar per primera vegada per oferir una retransmissió històrica. Començarem escoltant un fragment del discurs del que aleshores era l'alcaldessa de Parets del Vallès, Rosa Martí. Demanem disculpes per la qualitat del so d'aquestes reproduccions. Recordem que estan enregistrades en format cinta de casset i Revox, formats d'àudio que es feien servir als anys 80.
3: A 2:45 en punt de la tarda iniciem el programa especial d'inauguració. I ho fem amb la salutació oficial de l'Ajuntament de Parets. Us parla Rosa Martí, alcalde de Parets.
4: Em plau de fer-vos arribar des de Ràdio Parets la més cordial salutació, tant en nom propi com en nom de la corporació, per dues raons primordials. El fer-ho en data 11 de setembre, que per a tot el poble de Catalunya té un alt significat històric, i per estrenar avui un nou mitjà de comunicació entre els paretans que esperem tingui una llarga trajectòria i assumeixi la màxima participació popular. L'interès que ens ha conduït a fer possible aquest mitjà de comunicació en el nostre poble és variat. Considerem que estem vivint en aquests moments un ressorgir de la ràdio a tots els nivells, que és un mitjà de comunicació ràpid, poc costós, senzill de manipular, que ocupa un mínim espai i es pot escoltar amb el mínim esforç al mateix temps que es porten a terme altres activitats. Des de l'Ajuntament s'ha pogut comprovar que les sessions, els edictes i tot el cúmul d'informació que produeix la Casa Gran no arriba a la majoria de la població. La ràdio, tant pel seu enorme poder de difusió com la seva immediatesa informativa, és un excel·lent mitjà de transmissió de continguts culturals, ja sigui música, notícies, entrevistes, etc. La idea en què tots coincidim és de fer una ràdio oberta, apropada a la gent, participativa i, sobretot, comunicativa. Creiem que la ràdio és qui pot, en aquests moments, assumir la informació local i fomentar la participació de la comunitat. Per un ajuntament, la instal·lació d'una emissora de ràdio, que pot utilitzar indefinidament, li costa quasi el mateix que l'edició d'un sol butlletí municipal. Per altra part, les possibilitats culturals de la ràdio són immenses. El paral·lelisme que existeix entre les emissores locals i la consolidació d'unes bases democràtiques és un exponent més de la voluntat popular de conquerir la llibertat d'expressió. Sens dubte, és aquesta una alternativa viva, dinàmica i progressista, enfront a aquest desencís popular que comencem a patir tots. Des del punt de vista legal, cal tindre en compte que la Constitució espanyola, en el seu article 20 i l'Estatut, protegeix el dret a comunicar-se i rebre lliurement informació. Per altra part, el conseller de Cultura de la Generalitat, Max Kanner, veu important per al nostre poble aquestes iniciatives municipals per tal d'assolir a la llarga una ràdio i una televisió nacionals catalanes.
3: Avui és 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, un dia històric. Avui també és festa. És festa perquè l'ha proclamat el nou Parlament de Catalunya.
1: Aquell primer programa va ser un reflex immediat d'allò que l'emissora acabaria sent, un mirall de la vida social, associativa i política de Parets. Amb aquella primera emissió de ràdio en directe, Ràdio Parets va fer història a l'ecosistema comunicatiu català en convertir-se en la desena emissora municipal de Catalunya i la segona de la nostra comarca del Vallès Oriental, just per darrere de Cardedeu. També volem escoltar aquelles primeres persones que en van formar part del primer programa de ràdio a la història de Ràdio Parets i d'aquest projecte, i li van posar veu i so, com en van ser en Joan Vila, en Pere Vila, la Pepita Xicola i l'Antònia Gambau, tots quatre a la locució, i Pere Alcantarà a la part tècnica de so. Recordem que el so que sentireu és el reflex dels mitjans tècnics dels quals es disposaven l'any 1980.
5: Les nostres veus us arriben a través dels equips que han instal·lats en el mateix edifici del carrer Lluís Companys, amb una antena de 12 metres d'altura i una potència de 25 watts, els quals ens permeten arribar amb tota claretat a qualsevol indret del nostre poble. Repetim, el nostre número de telèfon és 562-1410 per tots els que tingueu problemes o defectes d'emissió. Sisplau, ens truqueu aquí i ens ho feu saber. 562-1410, el telèfon de Ràdio Parets.
3: Ràdio Parets forma part del conjunt d'emissores municipals que a partir d'ara comencen a emetre a tot Catalunya. Us recordem que aquest programa està emès per l'equip que hem format Ràdio Parets, que estem emetent quasi en període de proves. A partir de demà emetrem en període de proves fins a l'1 d'octubre. Us recordem que podeu enviar controls d'audiència a Ràdio Parets, carrer Lluís Companys, número 19, Àtic, o telefonar al 562-1410 de Parets.
5: Aquest ha estat el programa especial de Ràdio Parets.
3: Hem fet el programa Pere Alcàntara a les vies del so. I en la locució, Joan Vila,
2: Pere Vila,
3: Pepita Xicola,
2: Antònia Gambau.
1: Aquest petit fragment que hem pogut escoltar de tot un programa de tot un dia, d'aquell 11 de setembre del 1980, quan iniciava les primeres passes la nostra emissora RAP 107, que demà, 11 de setembre, farà 46 anys. Un projecte que ha estat gestionat al llarg de tots aquests anys per l'Ajuntament de Parets i que ha experimentat diverses transformacions al llarg de les dècades. El canvi de nom va arribar, recordem, l'any 1992, quan es va adoptar de manera oficial l'acrònim actual RAP 107. Respecte al nostre dial definitiu, va ser l'any 2006, quan se'ns va adjudicar la freqüència definitiva al 107.2 de la freqüència modulada de la FM. Avui dia, a més de la clàssica freqüència modulada, també els continguts els podeu seguir arreu del món a través del nostre lloc web www.rap107.fm. 46 anys després d'aquella fita radiofònica del 1980, la nostra plantilla actual, Carles Font, Heribert Gallardo i qui us parla, Rosa Díaz, i com no, la quincena de col·laboradors, continuem garantint una graella plena d'informació, música i entreteniment pensats pel teixit veïnal de Parets, i us donem les gràcies per seguir-nos incondicionalment tots aquests anys. Aprofitem per recordar i també agrair l'aportació al llarg d'aquests 46 anys a totes aquelles persones que en algun moment de la història de Ràdio Parets, de Rap 107, han format part d'aquest bonic llegat. Gràcies i felicitats pels 46 anys a Rap 107 i, com no, a tota la nostra audiència, i també una bona Diada de Catalunya.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: I parlant de la Diada Nacional de Catalunya de l'11 de setembre, dins dels actes d'aquesta agenda, recordar que un dels actes previs a l'11 se celebra aquest dijous 10 de setembre al Teatre Can Rajoler a partir de les 20 hores de les 8 de la tarda. Hi haurà un monòleg anomenat Per què Catalunya no és una potència mundial? Més que un monòleg, menys que una conferència, que anirà a càrrec d'Antoni Soler. És una xerrada històrico-humorística en la que intentarà aportar respostes a un dels grans misteris de la historiografia moderna. Assenyala les febleses, els errors, els nyaps i també una certa dosi de mala sort que van impedir als catalans tallar el bacallà en la geopolítica mundial. I de passada sabrem si això és o no una mala notícia pel planeta. No us ho podeu perdre. Serà aquest dijous 10 de setembre al Teatre Can Rajoler a partir de les 20 hores de les 8 de la tarda. I l'endemà, divendres 11 de setembre, els actes del 11 començaran a les 10 del matí a la plaça dels Països Catalans amb l'ofrena floral per part de l'Ajuntament de Parets i també de les diferents associacions locals, que es farà davant del monument a l'11 de setembre en aquesta plaça. A 3:15 del matí hi haurà la ballada de sardanes a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell. Són els actes d'aquesta agenda, d'aquest programa de l'11 de setembre d'aquest 2026.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a Rap 107 FM.
1: L'Ajuntament de Parets del Vallès convida a veïns i veïnes vinculats amb l'art i amb la cultura en qualsevol dels seus àmbits a inscriure's a la Borsa de l'Art i la Cultura Municipal per tal que el consistori en sigui coneixedor i els tingui en compte per poder-los fer partícips de la vida cultural del poble. La inscripció a aquesta borsa es pot fer omplint el formulari que trobareu al portal web de l'Ajuntament de Parets del Vallès, www.parets.cat. A més, tothom qui estigui interessat a rebre la informació cultural del municipi es pot inscriure al canal de comunicació cultural de WhatsApp afegint els contactes al telèfon 691-367-625 del Servei de Parets Cultura. Cal enviar un WhatsApp amb la paraula alta, amb majúscules, afegint el vostre nom i cognoms. Si esteu vinculats a la cultura, us podeu inscriure a la Borsa de l'Art i la Cultura de Parets del Vallès. Els veïns i veïnes del municipi que estiguin vinculats en el sector es poden inscriure perquè el consistori en sigui coneixedor i els pugui fer partícips de la vida cultural al nostre municipi. D'altra banda, també recordem que Parets ha estrenat recentment una pàgina web per mostrar els seus atractius turístics i impulsar el comerç local. L'Ajuntament, i mitjançant la Regidoria de Comerç i Turisme del Consistori, ha presentat aquesta nova plataforma digital que reuneix l'oferta comercial, turística, cultural i gastronòmica de Parets, amb l'objectiu de promoure en el turisme sostenible i alhora donar visibilitat al comerç local. El portal descobreixparets.cat Els usuaris hi poden trobar els principals espais patrimonials, els paratges naturals més rellevants amb rutes planificades, diferents propostes gastronòmiques de proximitat, els principals esdeveniments culturals i l'àmplia oferta comercial de Parets. En el vessant turístic, la pàgina descobreixparets.cat contribueix al turisme responsable, promovent itineraris a peu i en bicicleta i remarcant els espais naturals de la població. Un dels objectius de la pàgina web és impulsar els establiments comercials paratans amb la seva projecció a la xarxa. El portal web permet la localització senzilla i ràpida dels establiments del poble, incloent-ne les dades de contacte, la ubicació, la pàgina web i els productes que ofereix cadascun. El web és accessible tant en català com en castellà, amb la possibilitat d'incorporar nous idiomes en un futur. També inclou la possibilitat de subscriure's al butlletí informatiu. I d'altra banda, podeu seguir tota l'actualitat de Parets a través del web municipal www.parets.cat. El portal web de Parets disposa d'una secció de notícies on podeu consultar l'actualitat relacionada amb el poble. L'equip de comunicació del consistori actualitza constantment l'espai amb aquestes novetats, amb tots els esdeveniments i la informació de més interès pels ciutadans. A banda de les notícies, també la pàgina web inclou fotografies, vídeos, cartells i documents que poden resultar útils per als ciutadans. Per altra banda, també us conviden a fer útil i a fer servir als usuaris a consultar i seguir a través de les xarxes socials institucionals del consistori. Estan presents a Facebook, Instagram, X i TikTok, on, igual que al web, també s'actualitza la informació municipal més rellevant de la nostra vila.
0: Notícies.
1: Un darrer punt a l'actualitat local ens recorda que s'està preparant de la mà de la Diputació de Barcelona un taller de primers auxilis i d'ús de desfibriladors a Parets del Vallès. Està programat per al pròxim dimarts dia 15 de setembre de 5 a 8 de la tarda i s'impartirà a la Sala Serra Cooperativa. És un taller que està adreçat a la ciutadania i als col·lectius, sobretot, que tenen cura d'altres. En aquest taller s'aprendrà com actuar davant de les situacions d'emergència més freqüents, com ara poden ser ferides, contusions, fractures, cremades, alteracions de la consciència o una aturada cardiorrespiratòria i quins primers auxilis es poden aplicar. Es posarà en pràctica les diferents maniobres bàsiques de primers auxilis, com la posició lateral de seguretat, l'obstrucció de la via aèria per cos estrany i la reanimació cardiopulmonar, la coneguda RCP. Rebreu també indicacions per utilitzar un desfibrilador extern automatitzat, el DEA, que trobem a molts equipaments. En aquest cas, aquest taller, adreçat a, com dèiem, a la ciutadania en general i sobretot molt especialment a aquells col·lectius que tenen cura d'altres, s'impartirà en places limitades el pròxim dimarts 15 de setembre de 5 a 8 de la tarda a la Sala Serra Cooperativa i s'impartirà de la mà de la Diputació de Barcelona.
0: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Moment de fer un cop d'ull a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de l'empresa de Lliça de Vall Biocop, que avança en fabricació amb la compra de Nahual. L'empresa de productes ecològics Biocop ha fet un pas endavant en l'estratègia d'expansió amb la compra del fabricant de massa de blat de moro Nahual Alimentación. Aquesta companyia de Barberà del Vallès és una de les principals elaboradores de tortilles mexicanes a Catalunya. L'operació, de la qual no s'ha comunicat el seu preu, suposa la primera incursió en l'àmbit productiu, més enllà d'algunes gammes que elabora a Lliça de Vall, on té centrada l'operativa. Aquesta fabricació pròpia, precisament un dels aspectes en els quals la companyia vol incidir estratègicament, ja que volen integrar cada vegada més producció pròpia, perquè és una manera de créixer en autonomia. Amb l'operació, Biocop passa a ser propietari del 100% de Nahual. Actualment, l'empresa adquirida fabrica al voltant d'uns 20 milions d'unitats anuals de masses de blat de moro en diferents formats i presentacions. Aquesta producció és feta en un 30% amb certificació ecològica, un percentatge que Biocop treballarà per incrementar. A més, la totalitat de la producció és lliure de gluten i compatible també amb l'alimentació vegana. Nahual factura 3 milions i mig d'euros. L'operació s'emmarca en una estratègia d'integració entre producció i distribució que el grup francès Lea Nature, propietari del 60% de Biocop, ja havia desplegat amb adquisicions anteriors de fabricants com Biosúria el 2017 i que ara reforça amb Nahual. El grup francès ha fet altres adquisicions internacionals a Itàlia o a Bèlgica. La compra de l'empresa de Barberà també permet a Biocop entrar en una nova categoria de producte. Han valorat també que els permetia diversificar i tenen la intenció d'empènyer més fabricació cap al producte bio. Nahual també obre canals nous de comercialització. Els següents passos de Biocop apunten en la direcció d'explorar altres possibles adquisicions. Estan oberts a créixer inorgànicament per continuar obrint nous canals a través d'empreses amb qui comparteixen la visió. Els valors compartits és un dels aspectes que ha destacat la companyia en l'operació de Nahual. En una comunicació també remarca que el suport de Lea Nature li dona confiança per seguir en la línia ascendent. I també encara a l'àmbit comarcal parlem de l'empresa de Lliçà d'Amunt, de Lliçà de Vall. Ens anem cap a Lliçà d'Amunt per parlar de Mango, que innova en robòtica al centre logístic que té en aquest municipi. Mango avança en innovació i tecnologia amb la col·laboració que ha establert amb l'empresa emergent catalana Tecker per automatitzar processos al centre logístic del grup de moda a Lliçà d'Amunt. Segons ha comunicat aquesta setmana l'empresa Mango, totes dues empreses estan treballant conjuntament en el desenvolupament de projectes de robotització de processos logístics. L'objectiu de fons és augmentar la capacitat del centre de distribució que subministra producte als punts de venda de més de 120 països on és present aquesta marca. La col·laboració busca automatitzar processos logístics amb la incorporació de robots capaços d'adaptar-se a diferents productes i situacions operatives. La introducció de la tecnologia ha de permetre millorar l'eficiència, l'escalabilitat i també la capacitat de resposta de les instal·lacions. El projecte compartit suma dues capacitats complementàries. Per una banda, el coneixement operatiu de Mango en la gestió de la cadena logística global i, per l'altra, l'experiència de Tecker en el desenvolupament de sistemes autònoms amb capacitat per manipular objectes complexos mitjançant intel·ligència artificial, visió per computador i aprenentatge profund. L'aliança s'ha articulat a través de la divisió de la companyia de moda per a l'acceleració d'empreses emergents Mango Startup Studio, amb l'objectiu d'explorar solucions avançades amb aplicacions en diversos àmbits de la cadena de valor. La col·laboració s'emmarca en aquest sentit en l'estratègia d'innovació oberta de Mango, que se centra a identificar i impulsar tecnologies amb capacitat per generar avantatges competitius a llarg termini conjuntament amb empreses emergents del potencial. I acabem el repàs a la comarca parlant de l'adeu als topalls dels lloguers a Granollers, Mollet, Les Franqueses, Canovelles, Montmeló i també el nostre municipi, Parets. El març de 2027 farà 3 anys que es van fixar els preus del lloguer a 271 municipis catalans amb mercat residencial tensat, 15 de Vallesans. Aleshores, avançarà el termini d'intervenció previst, però la Generalitat va anunciar ara fa unes setmanes que el prorrogaria un any més. La zona tensada s'ampliarà a 55 nous municipis d'arreu de Catalunya, inclosos el Figaró i Vilalba Sasserra, però n'exclourà 22, 6 dels quals són el Vallès Oriental, entre ells, com dèiem, Granollers, Mollet, Les Franqueses, Parets, Canovelles i Montmeló. El motiu és que ja no compleixen les condicions per formar-ne part, gràcies a l'evolució favorable dels indicadors que estableix la llei estatal pel dret a l'habitatge. Entre altres criteris, el preu que les famílies dediquen al lloguer no supera el 30% de la seva renda i el creixement dels preus es considera contingut amb una diferència en relació a l'IPC de menys de 3 punts. En total, els municipis vallesans que surten de la zona tensada, entre ells el nostre, apleguen més de 184.000 habitants en conjunt, el 43% de la població de la comarca. En canvi, Figueroa i Vilalba Sasserra no sumen 2.000 habitants. Mantenen la seva permanència. Caldes, Cardedeu, La Garriga, La Llagosta, Llinars, Montornès, La Roca, Sant Celoni i Sant Fos, que ho han superat als llindars. No han superat aquests llindars. D'altra banda, encara està per veure si es prorroguen els altres municipis amb mercat tensat a la comarca, que s'hi van afegir més tard, l'octubre del 24, que són l'Ametlla, Vigues i Riells, el Fai, Lliçà de Munt, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Codines, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i Vilanova del Vallès, i també el Moianès, Castellterçol i Moià. La mesura té efecte en la regulació de preus. En aquest cas, també cal recordar que Figueroa i Vilalba són dos dels 55 municipis catalans que entren en aquesta llista.
6: El temps a RAP 107FM.
7: Hola, què tal? Ahir dimecres vam tenir un canvi de temps destacat amb una contundent baixada de les temperatures, on la màxima aquí a Parets del Vallès va ser de 26 graus, quan els darrers dies aquestes màximes estaven al voltant dels 35 a 36 graus. Amb una pluja que a primeres hores del matí no va arribar, però a les primeres hores de la tarda sí que va fer acte de presència, i aquí a Parets del Vallès vam registrar 7 litres per metre quadrat. Ben poqueta pluja, sí que les poblacions veïnes aquestes quantitats van ser més destacades. Amb una mínima que ha tornat a ser baixa, 13,9 graus, calia una manta a les darreres hores de la nit i matinada perquè l'ambient era més fresc. Feia molts dies que aquestes mínimes no baixaven dels 20 graus. I avui, dijous, s'espera una jornada molt estable, molt assolellada. A la tarda tindrem pinzellades de núvols alts i prims, amb unes màximes que es mantindran molt normals per l'època de l'any. Tornarem a registrar aquests valors propers als 26 graus. Demà, divendres, dia de Diada Nacional de Catalunya, es presenta també una jornada molt assolellada. A la tarda tornaran a arribar aquestes bandes de núvols alts i prims i unes temperatures que en conjunt poques variacions tindran com a molt, podran pujar un grau. I de cara al cap de setmana també seguirem amb aquesta estabilitat, aquesta calma i tranquil·litat, amb unes temperatures que a poc aniran tirant cap amunt, i és que, de fet, a inicis de la setmana vinent, aquestes temperatures estaran lleugerament per sobre del que tocaria per l'època de l'any. No ve calor, ni de bon tros, però sí que tornarem a arribar als valors de 30 graus a partir d'aquest cap de setmana. Absència de precipitacions pels propers dies. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona Diada de Catalunya i un bon cap de setmana.
6: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
1: Acabem amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla de l'expressió anar a la quinta forca. Sabeu d'on ve aquesta expressió? Qui no ha dit o sentit mai que un lloc està a la quinta forca, per dir que un indret queda extremadament lluny, remot, perdut o inhòspit? És una de les frases fetes més populars en català, però el seu origen no té res de metafòric. Respon a una geografia molt real i bastant macabra del passat de Barcelona. Per entendre l'expressió, ens hem de remuntar als segles passats, de l'edat mitjana fins al segle XVIII i XIX, quan les execucions públiques eren habituals. Per motius de salubritat i també per dissuadir els criminals abans d'entrar a la ciutat, els cadafals i les forques s'instal·laven fora de les muralles, al llarg dels camins principals d'accés a Barcelona, perquè tothom veiés el càstig. Aquestes forques estaven distribuïdes i numerades segons la distància respecte al centre urbà. Moltes viles i ciutats tenien el privilegi d'administrar justícia. Una de les penes més severes era la mort a la forca, i els patíbuls s'aixecaven als afores dels nuclis habitats, sovint al costat dels camins principals o damunt d'un turó. L'objectiu no era només executar els condemnats, també es pretenia que els seus cossos fossin vistos per tothom com un advertiment públic per dissuadir futurs delinqüents. Tot i que hi ha un cert debat entre historiadors, la versió més estesa ubica les 5 forques al llarg del camí que sortia de la ciutat. Hi havia 4 forques fixes que estaven ubicades, una al Pla de Palau, una altra a la Boqueria, una altra a Sant Antoni, la quarta a Creu Coberta i la cinquena la Quinta Forca. Era literalment la més allunyada de totes. La majoria d'estudis la situen a l'actual districte de Sant Andreu, del Palomar, pels turons de la Trinitat. En aquella època, anar a peu des del centre de Barcelona fins a Sant Andreu era un trajecte llarg i feixuc per camins de terra. Caminar fins a la cinquena forca significava literalment anar als confins del terme municipal, allà on la ciutat s'acabava i començava el buit. Amb el pas del temps, les forques van anar desapareixent dels paisatges urbans, però la memòria col·lectiva va conservar la referència a la distància. És una mostra de com la llengua conserva capes de memòria històrica que, sense voler, ens connecten amb segles de vida catalana. El sentit literal d'anar a la, en aquest cas, com dèiem, anar a la Quinta Forca, si parlem del seu sentit literal, hem d'anar, que anar a la cinquena forca volia dir acompanyar un reu o anar a veure una execució a un lloc remot. I en sentit figurat, la gent va començar a fer servir aquesta frase per exagerar qualsevol desplaçament que sigués llarg o incòmode. Avui dia ja no pensem en condemnats a mort ni en patíbuls, però cada vegada que hem de fer un viatge llarg i ens fa mandra, recordem indirectament aquelles velles línies d'execució de la Barcelona medieval i no ens deixa de passar pel cap aquesta frase, aquesta expressió, anar a la Quinta Forca.
0: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia. I a dos quarts de vuit del vespre, notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
1: I amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dijous 10 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb l'actualitat esportiva del dia.
0: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: Parlem del sènior A masculí de l'handbol Parets, que començarà la competició la setmana del 27 de setembre. En principi, el primer rival serà el club handbol Valldoreix, en aquesta categoria, que tindrà rivals com l'handbol Sant Vicenç, el Sant Martí Adrianembé, l'handbol Terrassa, el Ràpid Cornellà, també concretament el Castelldefels, el Poblenou, el Cardedeu, el Lleida, la Unió Esportiva Sarrià, el Sant Fost, l'Oar Gràcia Sabadell, el Creu Alta Sabadell, l'handbol Sants, Barcelona Sants i el Balonmano Polinyà. No serà una categoria fàcil, però l'equip de l'handbol Parets, de Josep Manel Herrero, intentarà mantenir, per què no lluitar, per aconseguir l'ascens de categoria.
0: Notícies.